0: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dijous, 18 de juny, i a les jornades econòmiques d'aquest any ha quedat molt clar que sí o sí ens hi hem de posar amb la intel·ligència artificial.
1: Doncs m'agradaria que la gent realment veiés el punt positiu de la intel·ligència artificial i la importància de pujar-se, no? Ara, al carro, a aquestes altures.
2: Jo, des del terreny de l'educació, doncs crec que és molt important que es conscienciï des de ben, ben jovenets, que no sigui massa tard, perquè ara estem en una generació interessant, i després que s'aprengui a fer servir d'una manera creativa.
3: Totalment a favor, clar, sí. És veritat que és una eina superpotent, que no, jo no crec que substitueixi a les persones, però és una eina superpotent i super a favor, ens ajuda cada dia, i encara estem només veient la punteta només d'aquest iceberg, i serà una eina molt, molt, molt potent, molt a favor.
4: Això s'ha incorporat, ha entrat, ha arribat per quedar-se, i els professionals, d'una manera o altra, ho hauran d'incorporar. Ho hem de fer amb la màxima seguretat, tant pel tema de les dades com per el tema de la salut mental. Molt interessant, de veritat.
0: Molt interessant també tot el que s'ha dit en aquestes jornades econòmiques. Ràdio Pineda també les hem seguit en directe i hem pogut parlar bé amb tots els protagonistes, els ponents que participaven en aquesta taula rodona, aportant això una visió pràctica i també diversa de la intel·ligència artificial. Hem parlat amb en Pol Jové, també amb la Jessica Ayala, també hem parlat amb en Julio Aranda i finalment també amb la Marta García. Ara de seguida us explicarem qui són i què és el que han explicat en aquestes jornades econòmiques, on també hi ha hagut participació destacada de Manuel Armayones, el doctor en psicologia i professor de la UOC, i també hem pogut parlar amb la Sílvia Guinart, que és consultora internacional experta en intel·ligència artificial. Tot això us ho hem anat explicant també als butlletins informatius. Avui escoltarem les entrevistes amb tots ells i elles que van mantenir en aquestes jornades econòmiques. Avui les escoltarem després de la previsió del temps, però ja t'avanço que tot plegat ho pot recuperar al servei de Ràdio La Carta i també consultar-ho al portal de notícies de Pineda. Un resum molt ampli d'aquestes jornades econòmiques que han estat tot un èxit i que han posat el focus en la intel·ligència artificial. També donant eines pràctiques a empreses i emprenedors, que aquest ha estat l'objectiu, i alhora també impulsar l'activitat econòmica local, fomentant l'aprenentatge i també el debat, en aquest cas centrat en la intel·ligència artificial. És una de les qüestions que destaquem avui en el programa. N'hi ha d'altres que ara de seguida abordarem a un quart de nou del matí amb en Pep Bassart, quan fem el repàs de les notícies, i també la previsió del temps amb Jordi Pérez a dos quarts de nou del matí. Tot això i més, el dit i fet, que ara comencem aquí a Ràdio Pineda. Salutacions, el meu nom és Olga Dieguer.
5: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
0: Comencem.

0: Aquests dies us ho estem explicant a Ràdio Pineda, però aquest dissabte Pineda celebra o commemora el Dia Internacional per l'Alliberament LGBTIQ+, amb actes a la tarda que començaran a 6:45 a la plaça Espanya amb la lectura del manifest institucional. A les 7 de la tarda, també a la plaça Espanya, espectacle infantil genèrics a càrrec de la pantomima, però també durant la tarda a la plaça de les Mèlies podeu participar en aquests jocs per entendre la diversitat i fomentar la igualtat. Són jocs per conèixer, per respectar. Anirà a càrrec de la tribu juganera a partir de les 6 de la tarda a la plaça de les Mèlies. Bé, i la festa continua a la plaça Espanya a 9:15 amb Baila Queer i a les 11 de la nit DJ Maceta Soundbeats. És el Pride Pineda aquest dissabte per celebrar la diversitat, la igualtat i el respecte, amb activitats per a tothom a la plaça de les Mèlies i també a la plaça Espanya. Tot plegat ho trobaràs al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat.
1: Dit i fet a Ràdio Pineda.

0: La col·laboració de Katy Perry amb Steve Marley és el Change the Rhythm per arribar a un quart de nou del matí. Aquesta hora ja ho tenim tot a punt i tot en ordre, re. Els darrers guixots per explicar les notícies. Pep Basar, bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Aquí, a punt, a veure què ens expliques avui.
1: Doncs mira, avui...
0: Quan acabis de dibuixar,
1: No, tinc moltes coses. Els meus guions són molt divertits,
0: Ja, sí.
1: Mira, res, només avui parlarem del que va passar ahir a l'Auditori de Pineda, les jornades econòmiques centrades en la intel·ligència artificial, però també allò que s'anomena lideratge emocional, tot plegat per donar eines i impulsar l'activitat econòmica. Temes que es van destacar, doncs, que la intel·ligència artificial és una realitat que canviarà la vida de tothom. Cal connectar, diu, clients i vendre més. Tot això s'ha de fer gràcies també, doncs, a la intel·ligència artificial, ja no ens en podem escapar. O també s'ha de fer una taula rodona, van aportar una visió pràctica i diversa sobre aquesta qüestió. Una de les temes que es van dir, doncs, que cal adoptar la intel·ligència artificial perquè ja no queda una altra opció. Això és el que van dir en aquestes jornades. Mentrestant, la regidora Carmen Montoya va destacar i valorar molt positivament la participació del públic, sobretot parlant del sector econòmic. Va dir que tot plegat havia estat un bon aprenentatge, amb una experiència positiva, i l'alcaldessa de Pineda, doncs, que també hi era, a Sílvia Biosca, va dir que ha estat una bona oportunitat d'apropar coneixements amb un format molt fresc. Per tant, interessant aquestes jornades que es van cloure ahir, ja ho hem explicat a Ràdio Pineda, també a radiopineda.cat, i escoltarem també avui entrevistes després de la previsió del temps al voltant d'aquesta qüestió. Bé, la Volta Ciclista a Catalunya Femenina provocarà talls de trànsit demà divendres a la N2. Atenció, perquè queda greument afectada la N2, ho dic perquè ja hi ha rètols a tots els pobles del Maresme, però en Pineda i es prepara per viure aquesta jornada esportiva. Recordem, sortirà de Santa Susanna, el primer cop que surt, doncs, d'aquesta població veïna. La N2 quedarà tallada al trànsit a tot Pineda, els carrers pròxims, tots els accessos, atenció, un dispositiu que començarà a 3:15 i a la volta, doncs, acabarà de passar al voltant de les 4 de la tarda. Jo m'imagino, les noies ciclistes són professionals, és molt clar, professional, amb la calorada que farà
0: demà
1: a la N2, amb aquell asfalt
0: a aquella hora de la tarda que el sol pica de valent,
1: no hi ha ni serps.
0: No.
1: Les serps, quan fa tanta calor, no estan...
0: Alguna sargantana despistada prenent el sol, potser,
1: no
0: allà amb un tros de paret, no?
1: Quan fa massa calda, busquen l'ombra, també, Bé, l'Ajuntament i l'organització demanen la col·laboració per garantir la seguretat. Recordem, demà, bona notícia, la Volta Ciclista Femenina, que passa, doncs, per l'Alt Maresme, surt de Santa Susanna, la veurem passar per Pineda demà a la tarda. Mira, més coses. La policia local de Malgrat de Mar ha detingut un home acusat d'intentar fer servir targetes bancàries robades en diversos establiments de restauració. Va intentar pagar sense aconseguir-ho, va acabar marxant sense pagar i la policia local de Malgrat l'ha detingut. I les unitats de cúries pal·liatives de l'Hospital de Calella i també de Blanes incorporen la visita de les mascotes canines per a aquells ingressats que tenen malalties avançades. Una iniciativa molt bonica. Es diu Cors amb Potes. I la iniciativa compta amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Veterinaris i val a dir, doncs, també que els gossos que entren en els centres hospitalaris, doncs, tenen un protocol específic. D'una banda, estan vacunats, tenen certificat veterinari vigent i, òbviament, bon estat de salut i també d'higiene, i poden visitar aquests pacients, doncs, que estan en una etapa molt fràgil de la vida, també molt emocional, i són sempre moments molt bonics en què el gosset, doncs, apareix allà i, com sabeu, només es prenen amor, no?, incondicional. Bé, l'Ajuntament de Palafolls demana als propietaris de solars que els netegin per prevenir els incendis. Demanen que es faci abans de Sant Joan. Veurem què és el que es pot fer, però és evident que amb la calor que fa el risc d'incendis, doncs, es dispara. I tothom està també molt alerta davant d'aquesta situació. I també avui parlarem de Calella, perquè hi ha una nova ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. És una ruta d'allò que s'anomena realitat augmentada, que a través del telèfon mòbil permet viatjar a èpoques del passat i descobrir espais molt emblemàtics de Calella. Bé, estem davant d'un cap de setmana de molta activitat. Avui parlarem del monòleg Una estona amb Joan Pera, que arribarà diumenge a Pineda. Una proposta gratuïta, molt propera, que demana la complicitat del públic amb Joan Pera, que, insistim, doncs, actua a Pineda. Això serà dins de la programació de la Festa Major Petita, també l'Estiueja't, i serà una actuació, insistim, diumenge a la tarda.
2: Hola, sóc el Joan Pera. Aquest diumenge, Estiueja't amb Joan Pera. Una estona amb Joan Pera. Repassarem la meva vida, que sempre m'han passat coses i coses i molt divertides, amb clau d'humor, i estarem una bona estona parlant amb tots vosaltres. Us espero.
1: Doncs aquí el teniu, Joan Pera, que
0: ha
1: tingut, sí, la deferència de parlar amb nosaltres. Repassa, doncs, la seva llarga i consolidada trajectòria en el món del teatre i la televisió. Explicarà anècdotes molt divertides, no us ho perdeu, eh? Joan Pera sempre és un luxe, doncs, tenir-lo tan a prop, que vaja, que ve Pineda de forma més a més gratuïta. Bé, no us el perdeu, eh? Insistim, diumenge, 7:45 de la tarda, a la plaça Espanya.
0: Em deixes fer un petit matís?
1: A veure.
0: Ell no ve de forma gratuïta, l'espectacle és gratuït.
1: No, però sí. És que, clar...
0: Seria una deferència molt bonica,
1: jo,
0: eh?
1: Jo no he vingut a la ràdio de forma gratuïta, tampoc, eh?
0: Veus? Ni tu
1: potser
0: ni jo.
1: Potser ho havia
0: ni
1: fet ni algun dia, però ja, ah, ja
0: hem
1: vaig
0: tingut
1: dir
0: una etapa de voluntariat, que això sí que ho hem fet.
1: Nunca mais.
0: Home, sí.
1: Bueno, una vegada.
0: Gràcies al voluntariat s'aguanten moltes entitats,
1: que sí,
0: molta gent, però, molts col·lectius.
1: No, que sí, que sí.
0: La ràdio, antigament, s'aguantava per voluntaris.
1: Home,
0: s'ha anat professionalitzant.
1: Sí, clar,
0: però és veritat que en algunes emissores locals, bona part del gruix de l'equip és voluntariat. En algunes,
1: encara
0: no en
1: passa,
0: totes.
1: Encara,
0: encara passa,
1: però...
0: cosa que es va... Menys. Això es va legalitzant, eh?
1: Això ha canviat, eh?
0: Ha canviat, ha canviat.
1: Però...
0: Però no, no, donem-li la importància que toca el voluntariat, que
1: sí,
0: gràcies a tots,
1: sí,
0: ells i elles...
1: Sí, i tant.
0: Estem... Molts estem aquí, eh?
1: Endavant.
0: Endavant les atxes.
1: Endavant, això. No, Joan Pera... és actor professional. Sí. Mira, el vaig a veure no fa massa a Barcelona. Amb aquell que és un sogre de lloguer, saps, que
0: sí,
1: vaig a veure a Barcelona.
0: Sí, sí.
1: I bé, bé, molt bé. És que us ho passareu bé, eh? Ja veureu. Mira, més coses. Membres del Mamalló de Pineda, dels Amics de Vela Llatina, han visitat una interessant exposició a Vilassar sobre la pesca al Maresme. Us la recomanem i han parlat de portar-la a Pineda en un futur. Bé, avui us ho expliquem perquè és una exposició molt i molt bonica que podeu veure fins a tardor a Vilassar. I avui també, doncs, us explicarem que Calella us proposarà una ruta per descobrir els secrets de la ratafia. Es farà aquest dissabte, combinarà la natura, la cultura i la tradició, organitza Òmnium amb Calella Marxa. La sortida, insistim, dissabte al matí, se sortirà de la plaça de l'Ajuntament. I tornem a Pineda per dir que es continuen venent els tiquets per la revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. Queden pocs tiquets a la venda, per tant, si voleu, doncs, participar a la revetlla, doncs us heu d'afanyar. Per cert que arribarà la Flama del Canigó i ells va fer ja aquesta reunió preparatòria per aconseguir aquest repte de baixar la Flama del Canigó fins a Pineda corrent. Ja hi ha tots els equips muntats, 9 equips diferents, a diverses persones, que portaran la Flama des del cim del Canigó fins a Pineda. Això serà el dia 23, per tant, molt, molt bonica aquesta activitat. És un dels pocs pobles de Catalunya que fa aquest gran, gran repte.
0: I demà divendres, a partir de 1:45, una miqueta abans, tancarem temporada del programa Sortim. En parlarem, de les revetlles de Sant Joan. Parlarem també d'aquests equips de foc que van a buscar la Flama del Canigó. Coneixerem també secrets i també algunes novetats, com abordarem també la Festa Major Petita de Pineda amb tots els actes, l'inici de l'Estiueja't amb la Revolta Gegantera. Vamos, tenim un programa carregat de coses que intentarem en mitja hora, que ja dic que no serà així, resumir-ho tot.
1: Doncs sí, justament, comença la Festa Major Petita, comença demà, recordem, Festa Major Petita de Pineda, demà obrirem els informatius amb això. Hi ha la Revolta Gegantera, que serà el primer acte, que coincideix també amb l'Estiueja't, per tant, això, però vaja, un cap de setmana planíssim fins al 24, demà ho explicarem amb tot detall. No us ho perdeu perquè farà calorada i serà una bona oportunitat de seguir tots els actes. I mira, avui els diaris i els mitjans digitals parlen de l'incendi de la Segarra. Malauradament estem davant d'un episodi d'incendis a Catalunya. Els primers han estat sobretot a les comarques lleidatanes. En aquesta ocasió, doncs, terrenys agrícoles a la Segarra, han calcinat 60 hectàrees. No ha estat de bosc, ha estat de camps de blat, perquè ens entenguem, però també ha cremat algunes propietats. Per tant, doncs, mala notícia quan encara no és estiu. Per tant, imagineu-vos, doncs, ja tenim els pèls de punta quan no hem entrat a l'estiu i ja hem patit els primers incendis Ahir es va donar aquella famosa llei del 30, eh? Sabeu? O sigui, més de 30 graus, vent de més de 30 km per hora i humitat per sota del 30%, el 30-30-30, fa disparar totes les alarmes. Bé, avui llegim a tota la premsa que Estats Units i l'Iran firmen allò que s'anomena el memoràndum per posar fi a la guerra. Es comprometen a aturar la guerra almenys durant 60 dies i intentar aconseguir la pau definitiva. Bé, haurem de veure què és el que passa. Diguem-ne que tots dos estan interessats en aquesta pau i els mercats, doncs, a partir d'avui ho agrairan. Entra en vigor a partir de demà divendres. I avui els diaris parlen de les famoses joies de Zapatero i algunes fonts diuen que l'entorn de l'expresident Zapatero hauria dit en algun mitjà que provenen... No, jo t'ho dic perquè... Vigila, Olga, si fas viatges d'aquests lluny.
0: No
1: t'acostis ni a Dubai ni a l'Aràbia Saudita.
0: No tenia previst anar-hi.
1: Quan t'acostes al rei de l'Aràbia Saudita...
0: I encara menys amb aquest.
1: Sempre passen coses, eh?
0: Però no hi ha el rei emèrit allà.
1: Ah, mira.
0: Si tot quadra,
1: mira,
0: tot caça.
1: Resulta que el senyor Abdallah bin Abdulaziz, que és aquell senyor que va amb aquell turbant...
0: Qui tens família,
1: parles
0: molt bé.
1: Amb seguitó. Va visitar l'any 2007 el que era president del govern espanyol, el senyor Zapatero, i li hauria entregat aquestes joies. Perquè ell regalar unes joies que valen 1 milió d'euros, doncs al final és com qui porta, doncs, una moneda de 20 cèntims i li cau de la butxaca. Saps què et vull dir? Ell regala coses. En el rei també li va regalar coses. No, diuen, eh? Jo no ho sé. No, de fet, el rei ho va dir, eh? Que li va regalar els famosos 60 milions.
0: Veus?
1: I el rei emèrit va dir, home... Hosti, hasta em sap greu dir que no.
0: Ja,
1: saps què et vull dir? Bueno, els agafo, vale? Jo dic una cosa, eh? A mi em ve aquest senyor amb el turbant i em fa una cosa d'aquestes i potser també dic, calla, potser sí que ho agafo.
0: No li farem un lleig, no?
1: No, perquè és de mala educació.
0: Sempre.
1: I tu saps que aquell senyor es mou amb... És aquell que té banys d'or i aquestes coses. Bueno, doncs aquí està la cosa. Per cert, que Zapatero diu que... no té res a veure amb el famós Plus Ultra, que defensarà la seva honorabilitat, i amb el tema de les joies ha dit que vol explicar-ho, que necessita una mica més de temps. Ha donat a entendre que explicarà bé l'origen d'aquestes famoses joies que han sortit a la palestra. Avui els diaris en parlen de tot arreu. Per cert, que ja va haver-hi molta bronca al Congrés. Malauradament, una altra vegada, Sánchez va dir a Feijó que era Torquemada i... Era aquell senyor que cremava gent, eh? I Feijó va dir a en Sánchez que era un covard per no convocar eleccions. Són els dos titulars que apareixen avui a tots els diaris. Per cert, que Espanya té partit diumenge.
0: Encara estem
1: amb
0: el partit.
1: No, sí, perquè Espanya vol fer desaparèixer aquesta estranya sequera que té. Sempre és una de les seleccions, diguem-ne, favorites, i en canvi li costa molt de guanyar partits. Ha guanyat el Mundial en una ocasió, però està intentant, doncs, saber què és el que acaba passant, perquè no acaba, doncs, de tenir els resultats que esperaria. Per cert, que ahir Anglaterra va guanyar 4-0 a Croàcia. Avui destaquen tots els diaris esportius. I dels diaris esportius també parlen que el Real Madrid torna a la càrrega amb el cas Negreira contra el Barça i ha demanat a la UEFA que hi hagi sancions cap al Barça. El Barça ha fet una carta demanant que aturin el Real Madrid amb aquesta bronca entre un club i l'altre. I avui llegim també tota la premsa que el fenomen

0: al cim de, del planeta, que és l'Everest, al cim de l'Everest, arribaran
1: robots. I l'objectiu de la fita quin és?
0: L'objectiu és demostrar que els robots, que són cables, o sigui, una carcassa amb quatre cables i quatre microxips, poden arribar a aquella alçada i pujar muntanyes així, trico-trico.
1: I no es col·lapsen allà dalt?
0: Bueno, és el que es vol buscar.
1: Ah,
0: i després he vist els prototips que fan una mica de vergonyeta, perquè mira, jo te l'ensenyo i fa riure, eh? és com un esquelet, és com un senyor molt prim, molt prim, molt prim.
1: No serà com els dibuixos dels nens petits, que és una rodoneta, que és el cap, un pal.
0: Porta com unes catiusques.
1: Ai, mira que bé.
0: I porta un xubasquero.
1: Per si plou.
0: Porta un xubasquero molt prim.
1: No, plou no, neva. Però allà, si fa, allà neva, no?
0: Si fa ventisca, i mira, ara te l'ensenyo.
1: I amb una capelina, no?
0: És lleig de cordons,
1: a veure.
0: Mira, aquí tens.
1: Hola! Però si això és de pel·lícula. Oh, les cames m'agraden, eh?
0: Home, però sí.
1: Té unes bones cames.
0: Què dius, eh? Són platejades, eh?
1: Ostres, ja m'agradaria a mi tenir aquestes cames.
0: Color platino, eh?
1: Total, brillant allà dalt. Bueno, passarà desapercebut, tot és blanc.
0: Com deia aquell, el mundo está loco, loco, loco.
1: Total.
0: I per cert, que l'estiu comença el dia 21 de juny, demà li preguntarem a en Jordi, que demà és divendres, que ens faci doncs, un plantejament d'aquest inici d'estiu, però res, destacar doncs, que no ha començat encara aquesta etapa, per dir-ho així, aquest període, i ja tenim doncs, una calor de rigorós estiu a casa nostra i a tota Europa. Hem vist França, ho hem vist ara fa un moment, a 38 graus a París. Bueno, ens ha semblat una autèntica bogeria.
1: Per tant, Jordi Pérez, bon dia. No sé si podem afirmar ja a dia d'avui aquesta onada de calor, la primera ja de la temporada.
2: Molt bon dia. Bé, aquí a Catalunya, doncs segurament que podrà ser en algunes comarques. No ho veiem general. En algunes comarques les temperatures estaran molt disparades. I, en canvi, potser la línia de la costa, doncs mirin, dependrà una mica dels vents terrals, humitats que hi hagi. Estan garantits zones interiors de Lleida, allò serà un forn a la Catalunya central. En canvi, doncs, la línia costanera haurem d'anar-ho veient, perquè sí que és veritat que seran molt altes, potser estem voltant els 30 graus, però no parlaríem d'umbral d'onada de calor. Hauríem de passar dels 33-34. Per tant, a priori, de moment, sembla que no hauria d'anar per aquí. Però hem d'anar-ho veient, a veure demà divendres si ho acabem de confirmar. El que sí que veiem és que a partir de dissabte al cap de setmana fins a gairebé finals de juny, la calor no ens la traurem de sobre, eh? Molt intensa, eh? Perquè es veu una situació molt persistent. Bé, ara en donem tots els detalls. Jornada d'ahir, doncs, dominada doncs, pel sol. Quin sol, déu-n'hi-do, com escalfava, amb vents molt fluixos, humitats que pugen i baixen, a vegades posen el 65-70%, tornen a baixar cap al 50%, estan les humitats una mica de disbauxa, aquí a l'Alt Maresme, són molt baixes en zones interiors, per tant, ahir de nou un dia d'un forn a Lleida, 37-38, una jornada més, i molts de 33-35 també van caure en moltes zones interiors. La mar, quina mar ahir! Quina mar, de traca i mocador, transparent, neta com una patena, un atxa d'un pam espectacular, eh? Era el titular de tots els banyistes, quina sort tenim de tenir aquesta mar. De veritat que ahir era per quedar-se bocabadat mirant-la, te deixa fascinat. Bé, avui la mínima es pot dormir força bé. Ahir va, per cert, la màxima 28 graus ahir. La mínima ha pogut baixar dels 20 graus, hem quedat cap als 19, fora del nucli urbà cap als 18, per tant, refresca, hi ha refrescament nocturn dintre del context en què ens estem, que estem tinguent. Jornada de dijous totalment assolellat. Hem vist núvols baixos cap a llevant, fruit de la humitat, que era elevada. Primera hora del matí ja voltava, s'ha col·locat cap al 85-90% aquí a Pineda Nord, ara ja baixa cap al 80%, probablement vagi una mica a la baixa, la humitat es col·loqui al 70%, pels vols al 70%, però bé, una jornada dominada pel sol, lleugera tendència a la baixa les temperatures litorals i prelitorals, i en alguna raconada sense canvis, però sí, és veritat que avui més zones la tendència és que baixin un palet les temperatures màximes. Sembla com si estigués ensumant el que ens ve els propers dies. Vents molt fluixos, la mar estarà avui com un plat molt tranquil·la, pràcticament a l'igual que ahir. Demà som divendres, i demà divendres hem d'esperar un dia de sol. Sol, alguns nuvolets prims, algunes pinzellades de nuvolets prims, podem veure en els cels de Catalunya sense més conseqüències, temperatures pràcticament sense canvis, o en algunes raconades lleugera tendència a l'alça respecte avui dijous, que ens hi tem, avui baixen,

0: un o dos graus, no és molt, perquè ja venim de molt alt, però bé, baixen un o dos graus, si volem filar prim, i demà doncs sembla que podríem recuperar aquests grauets que perdrem avui. Sol, vents molt fluixos, entren vents més de xaloc, mar endins, per tant, això pot, en el bot de l'aigua pot entrar una miqueta de mar de fons, però sempre un atxa inferior al mig metre, eh? I bé, aquest és el panorama. S'està configurant, ja ho avancen els mapes, fixin-se els mapes, no quan entren onades d'aire fred, però aquestes entrades d'aire càlid, amb tants dies d'antelació, tenen una fiabilitat altíssima, de cert, i això ja porten 5 o 6, 7 dies ensumant això. Què ha de passar? Doncs que des de l'Atlàntic se despenjarà una dana des de l'Atlàntic Nord, i anirà a parar cap a les Açores, entre Portugal i les Açores, i allà podrà romandre 7, 8, 10 dies, si no van errats els models. Aquesta dana el que fa és realçar la massa càlida que ja per si està afectant doncs, gran part de la península ibèrica, Europa occidental i Mediterrani occidental. La revifarà. O sigui, és una massa càlida que entrarà més aire subtropical al nord d'Àfrica. I què farà doncs, aquesta situació? Doncs farà com una situació d'altes pressions, una cúpula de calor, més aviat. Això és una situació de cúpula de calor a partir del cap de setmana i inicis de la setmana que ve. Això és com si estiguéssim en una bombolla, que hi ha estancament atmosfèric, insolació màxima, tindrem subsidència, vents que descendeixen des de capes superiors cap a la superfície, humitats que tornaran a caure pel terra, i dia rere dia doncs, aquesta massa càlida s'anirà caldejant. O sigui, especialment, insistim, per dir el cap de setmana, no ha arribat, no està formada, però es formarà de cara a dissabte, diumenge, dilluns, dimarts i dies posteriors. I quines zones afectarà més directament? Doncs tota la península ibèrica, França, Itàlia i parts de l'Europa central. Per tant, dissabte, jornada de sol, ja començarem a sumar més graus, un, dos, tres graus podran pujar els màxims respecte al divendres, evidentment, jornada assolellada, vents molt fluixos, lleugereta mar de fons al bot de l'aigua, i hi ha temperatures, doncs bé, per sobre dels 35 graus a moltes zones interiors, i per tant tornarà a caure foc del cel. Estarem aquí atents a la costa si pot haver aquests descensos de les humitats i fer encara disparar els termòmetres, a veure si demà això ho podem concretar-ho. Diumenge, doncs ja la tindrem de ple. Els models avisen de que la massa càlida que tindrem a nivells mitjos alts a la troposfera podrà ser de rècord i afectaria la península ibèrica, mar Balear i Cantàbric i potser zones del sud de França. Avisa, des de 50 anys, pues, la situació que tindrem diumenge doncs, marca de rècord a la massa càlida que s'instal·la en aquest sector. Diumenge més calor que dissabte, vents molt fluixos, lleugereta mar de fons, temperatures a Lleida podran arribar als 40 graus i en moltes zones interiors pues, 36, 38 graus pues, podran caure fàcilment. Aquí a la costa, pues, voltant els 30, si tenim aquestes brisetes de mar a terra, pues, molt a tall de mar, les màximes, ho diem així una mica d'estàndard, doncs voltarien als 30 graus. Però sempre en funció de les humitats que tinguem, si entrem brises humides o entrem més vent terral, pot fer ballar el termòmetre, podem dir. Però bé, l'umbral el deixem amb unes màximes que voltarien als 30 graus a la línia de la costa d'aquí del Maresme. Dilluns, dimarts, situació pràcticament estancament. La massa càlida es manté sobre nostra, de la Península Ibèrica, França, molt càlida. Valors 24, 26, 28 graus, a 1.500 metres d'alçada, marcaran doncs, les temperatures en aquest nivell, i això vol dir doncs, que bé, la massa càlida és contundent, i això a superfície doncs, tindrà conseqüències. Quines conseqüències? Pues, les temperatures d'escàndol, sobretot. Zones fora de l'influència del mar, perquè, esclar, en zones interiors doncs, el calor apretarà més, s'enfilarà més el termòmetre, i en canvi a les costes, en funció de les brises, doncs, temperatura es dispararà més o menys. En principi, si insistim, que la costa doncs, no seria les temperatures que hi haurà cap a zones interiors. Aquest panorama doncs, es podia dimecres, Sant Joan, dijous, divendres, doncs, hi ha models que marquen aquesta dana doncs, fent el ronso, entre les Açores, Portugal i nord de Canàries, allà instal·lada, sense bellugar-se, petits moviments, a la part davantera, la massa càlida, fins i tot pujant cap a les Illes Britàniques i gran part de l'Europa Occidental, la massa càlida és enorme, és descomunal, s'estendrà per tota Europa, i temperatures molt altes a tot el continent, i les més altes, doncs, insistim, Península Ibèrica, França, parts d'Itàlia, doncs, temperatures d'escàndol. Un probable onada de calor, doncs, que ens podíem entrar a partir de dissabte i diumenge a moltes comarques de Catalunya i s'engegaran avisos en zones interiors, però insistim, hem d'anar-ho veient, a veure on se dispara més, a priori, en aquest episodi, doncs, seria Lleida, a Ponent, és on les temperatures siguin més escandalosament altes. I de moment és aquest el panorama que descrivim. Per tant, situació adversa, ja els hi avancem, situació adversa per calor. La insolació serà màxima. Està fent calor aquests dies, o sigui, molta. Pràcticament és com si estiguéssim a la període canicular. Però és que a partir del cap de setmana, dilluns, dimarts, veuran que fa més calor. Les mínimes són molt més altes, pujaran 3-4 graus. Estarem segurament mínimes 20, 21, 22, 23. I màximes, doncs, de 30 cap amunt, farà més calor. I ho diem aquí a l'Alt Maresme, però en zones interiors més marcades la calor, tant mínimes com màximes. Tant, això és el que a vegades costa de pair o de poder-ho explicar, perquè ja està fent una calor exagerada per aquestes dates de juny. Doncs pronostiquem que a partir del cap de setmana i gran part de la setmana que ve, doncs, el sol de justícia caurà foc del cel, precaució i sobretot vigilin i protecció. Amb aquest sol serà infernal i tot plegat, Olga i oients, coincidirà, doncs, amb els dies més llargs de l'any. I aquest és el panorama. Demà a veure si donem, concretem tot una mica més, però vaja, va tot per aquí. Però bé, podem entrar una mica més de detall al cap de setmana i inici de la setmana que ve.
1: Així ho farem.
0: Bé, això és tot.
1: Perfecte, Jordi, ens quedem amb aquesta previsió de sol i calor i aquesta bona marca ens convida a refrescar-nos, els qui puguin. Jordi, gràcies, fins demà, molt bon dia.
0: Que passin molt bon dijous, fins demà.
1: Arribem gairebé a 8:45 del matí, seguim en directe al Dit i Fet. De seguida escoltarem les entrevistes que manteníem amb els ponents que participaven en aquesta taula rodona en motiu de les jornades econòmiques i també vam tenir l'oportunitat de parlar amb la regidora de Comerç, Mercat i Turisme i també amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Unes entrevistes que manté el nostre company Jaume Casals, que el vam enviar a l'auditori per seguir les jornades econòmiques. Ara de seguida ho expliquem, però abans ens quedem amb l'última d'Ivan Herzog per agafar una mica d'aire i de seguida ens hi posem amb aquestes entrevistes.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593. La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
2: Hombres B.
4: Solo tengo amor.
2: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
5: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
1: Bus, Doctor Prats, els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània. Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
6: Intel·ligència artificial, intel·ligència emocional. Bé, la qüestió és que la IA ha arribat per quedar-se. Ara ja no és una opció, sinó que ens hi hem de posar de totes, totes. És una mica la conclusió a la que arribaven, bé, tots els participants d'aquestes jornades econòmiques en què hi han participat, bé, ponents molt destacats, un d'ells, Manuel Armayones, que, com sabeu, és doctor en psicologia i professor de la UOC. També hi ha participat la consultora internacional experta en IA, Sílvia Guinart, i també, doncs, perfils pinedencs que han aportat una visió molt pràctica, també molt diversa, de la intel·ligència artificial. Entre ells, en Pol Jové, també amb la Jèssica Ayala, també hem parlat amb Julio Aranda i també amb la Marta García. Ara de seguida els escoltarem, participaven en aquestes jornades econòmiques, Ràdio Pineda també les hem seguit, i el nostre company Jaume Casals, bé, ha pogut parlar amb tots ells i elles. Entrevistes que fem als ponents, però també hem tingut l'oportunitat de parlar amb la regidora de Comerç, Turisme i Mercats, Carmen Montoya, i també amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, presents, molt presents en aquestes jornades econòmiques. Aquestes són les entrevistes que mantenia Jaume Casals amb tots ells i elles.
7: Estem amb el Pol Jové, que és manager, bueno, executive manager, o com ho diem, això?
8: Managing director, podríem dir-li.
7: De HubCode, i estem amb la Jèssica Ayala, que és creadora educativa especialitzada en la IA generativa. Pol, a favor o en contra de la intel·ligència artificial?
8: A favor.
7: Jèssica?
9: A favor, si es fa servir bé, com tot.
7: Pol, què ens vens a explicar? Amb quina idea vols que la gent es quedi de la teva ponència que faràs avui?
8: Doncs m'agradaria que la gent realment veiés el punt positiu de la intel·ligència artificial i la importància de pujar-se, no? Ara, al carro, a aquestes altures.
7: També suposo que parlaràs de la teva empresa. Com s'està desenvolupant?
8: Bueno, sembla que les coses van bé, poquet a poquet anem creixent i a seguir així.
7: Jessica, què me'n dius tu?
9: Doncs jo des del terreny de l'educació doncs crec que és molt important que es conscienciï des de ben ben jovenets, que no sigui massa tard, perquè ara estem en una generació interessant, i després que s'aprengui a fer servir d'una manera creativa.
7: Pels nens, quin factor té la intel·ligència artificial a les seves vides?
9: Afecta? Clar, en el sector educatiu hi ha un tema que és que sobretot ha ajudat moltíssim en els processos dels professors, però també és veritat que s'ha de replantejar, jo crec, perquè els nens a partir de secundària sí que és veritat que tenen molt més la veda oberta, però a partir de primària s'hauria de fer una miqueta més d'esforç amb la conscienciació, evidentment sense tocar dades ni ingressos de cap registre.
7: I estem amb el Julio Aranda, que és un dels ponents d'aquesta taula rodona que s'està fent aquí a l'Auditori de Pineda. És CEO dels Granizados Maresme i pregunta obligatòria, Julio, a favor o en contra de la intel·ligència artificial?
10: Totalment a favor, clar, sí. És veritat que és una eina superpotent que no... jo no crec que substitueixi a les persones, però és una eina superpotent i super a favor, ens ajuda cada dia i encara estem només veient la punteta només d'aquest iceberg i serà una eina molt, molt, molt potent, molt a favor.
7: Què ens vens a explicar, Julio? Què podrem aprendre?
10: Bueno, jo no sé si puc fer aprendre a ningú res, però sí que és veritat que és la part més pràctica, més pragmàtica de les empreses, empreses mitjanes, petites, que estan incorporant tota aquesta tecnologia i que a més l'estan incorporant moltes vegades només des de comunicació o per consultes, quan és una eina molt més potent, i si una empresa pues, de caràcter familiar mitjana com nosaltres l'estem fent servir i la fem servir una miqueta més enllà que només fer un LinkedIn, un post de LinkedIn, doncs penso que qualsevol l'hauria de fer servir. Més aviat això.
7: Aprofitem també i saludem a la Marta García, que és directora executiva de la FEGEM. Marta, explica'ns una miqueta com estàs visquent tu les jornades i com creus que la intel·ligència artificial afecta a totes les empreses i emprenedors i participants d'aquesta jornada.
11: Doncs realment la primera part que he viscut és molt interessant, m'ha semblat un ponent excepcional, ha tocat molts temes que interpel·len a l'empresa i a la societat, perquè al final el que ha sortit aquí no hi ha volta enrere, això s'ha incorporat, ha entrat, ha arribat per quedar-se i els professionals d'una manera o altra ho hauran d'incorporar, ho hem de fer amb la màxima seguretat, tant pel tema de les dades com per el tema de la salut mental, Molt interessant, la veritat.
7: I el futur com es preveu? Com el preveieu vosaltres?
11: Bé, jo crec que ja ha entrat en diversos nivells, no? Hi ha gent que està molt avançada i que ja està en vies de pagament i en vies, doncs, molt potents, però és un segment, no? Recordem sempre que aquí som un país, un territori de petites empreses i de franja baixa, i aquí jo crec que encara estem en una fase molt inicial, molt de testeig, de veure, i hem de fer el saltet del pregunto al ChatGPT a com trec la productivitat d'aquestes eines, com les utilitzo amb seguretat, com garanteixo dintre de la meva empresa que això es fa bé i en traiem un rendiment, no? Estem aquí, en aquesta fase, jo crec, molt.
7: Marta, i pregunta obligatòria, a favor o en contra de la intel·ligència artificial?
11: Bona pregunta. Jo crec que hi hem d'estar a favor perquè ja està aquí, però hi hem d'estar a favor ben gestionada, ben regulada, tot i que hi ha moltes regulacions i a vegades ens satura tanta regulació, però sí que és cert que ho hem de fer amb seguretat. Aquí s'ha parlat d'una cosa que és molt, molt important no perdre de vista, no? L'esperit crític, el seguir formant-nos, el que hi ha una part que no cobreix la intel·ligència artificial i espero que no cobreixi mai, perquè no? Aquesta també necessitat que estem començant a trobar després del boom i de la saturació, de tornar enrere, de recuperar lo analògic, de tornar, no?, a l'espai natural, no podem perdre de vista aquesta, no?, connexió amb algunes coses i desconnexió amb altres.
7: Estem amb l'alcaldessa Sílvia Biosca. Sílvia, per què és tan important fer aquestes jornades econòmiques pel nostre municipi i per Pineda?
12: Home, és una bona oportunitat, no?, de posar, d'apropar, no?, coneixement, no?, d'una forma fàcil, tipus conferències, amb un format molt fresc, no?, però que al final són temes que veiem cada dia als mitjans de comunicació, no?, aquests conceptes, no?, de la IA, no?, que ha vingut, no?, per quedar-se, i això ho tenim tots en tots els sectors professionals, no?, i socials, també és important, i bé, una bona oportunitat, no?, per parlar d'això, no?, d'aquests reptes, no?, d'aquestes avantatges que tindrem, que tenim ja amb la intel·ligència artificial, no?, però també com, no?, com acompanyar, no?, i com saber i detectar, doncs, aquestes situacions, no?, doncs, crítiques, no?, que ens poden afectar, no?, i que per tant el coneixement en aquest àmbit és molt, molt necessari. Penso que avui tenim una oportunitat d'or, no?, amb persones de primera línia, línia, no?, amb experts de primera línia per poder-ne parlar i per poder-lo tractar.
7: Estem amb la regidora, la Carmen Montoya, que ha arribat per fi el dia, Carmen, de les jornades econòmiques, un dia molt esperat per segurament molts empresaris i emprenedors. Com està anant la jornada? Què ens pots explicar?
13: Bé, doncs hem començat molta gent, amb una expectativa molt positiva de cara, doncs, a ajudar les empreses, i pensem que de veritat que la primera ponència que hem tingut amb el doctor Armayones, doncs, ha anat molt bé, la gent ha sortit molt contenta i molt interessant.
7: El públic, ha vingut molta gent, ha estat el que us esperàveu, ha faltat gent?
13: No, la veritat és que és el que ens esperaven. Vull dir, sabem que per les empreses no és fàcil tancar persianes, però bueno, molta gent ho ha fet, veiem que ho estan, que ha valgut la pena, doncs és un aprenentatge per ells, per tant, perdre avui 4 o 5 hores al matí per ells, doncs jo crec que al final, doncs, esperem que això els hi aporti, doncs una experiència positiva i que puguin aplicar, doncs, tot el que avui estan aprenent a la seva empresa.
14: Ràdio Pineda 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva.
2: Ràdio Pineda. 94.7.

Molt positiva, Pineda, de les jornades econòmiques que s'han celebrat al Centre Innova. L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí aquestes jornades econòmiques, aquest any centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. S'ha posat de manifest que la intel·ligència artificial és una realitat que canviarà la vida de les persones i que ha de permetre connectar clients i també de vendre més. També s'ha fet una taula rodona que han aportat una visió pràctica i diversa d'aquest aspecte. S'ha parlat d'adoptar la intel·ligència artificial perquè, diu, no queda una altra opció. D'altra banda, la regidora Carmen Montoya, regidora de Comerç i Mercats i Turisme, ha fet una valoració positiva de les jornades. Ha volgut destacar i valorar positivament la participació del públic. I també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que ha estat una bona oportunitat d'apropar coneixements en un format molt fresc. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provocarà talls de trànsit a Pineda demà divendres i també a tot el Maresme. Pineda i tot el Maresme es prepara per viure aquesta jornada esportiva amb el pas de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Serà, insistim, demà divendres, un esdeveniment de nivell internacional. La N2 quedarà tallada al trànsit en el tram també que travessa Pineda, però també a tots els seus accessos i carrers propers. El dispositiu començarà a 2:45 de la tarda i acabarà al voltant de les 4. L'Hospital de Calella i també de Blanes permetran visites de mascotes a pacients amb cures pal·liatives. La iniciativa compta amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris. Els gossos entraran als centres hospitalaris amb un protocol específic. L'Ajuntament de Palafolls, també de la resta de pobles de l'Alt Maresme, demanen als propietaris de solars que els netegin, si pot ser, abans de Sant Joan, per prevenir els incendis forestals. I avui també us destaquem que hi ha una nova proposta a Calella, una ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Tot això es fa descobrint l'evolució d'alguns espais emblemàtics de Calella, amb allò que s'anomena la realitat augmentada. Es pot fer a través del mòbil. I anem avançant propostes del cap de setmana a Pineda perquè l'actor Joan Pera actuarà diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà, insistim, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera, plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de la Festa Major Petita i també de l'Estiueja't. Recordem que és una actuació gratuïta que podreu seguir a la plaça Espanya diumenge a la tarda. I membres del Mamelló de Pineda han visitat una interessant exposició a Vilassar sobre la pesca al Maresme. Han estat convidats per l'associació Bric Barca de Vilassar per visitar aquesta mostra, una iniciativa col·lectiva de recuperació i de posada en valor del patrimoni local. La mostra es pot veure fins al 25 d'octubre al Museu Enric Monjo de Vilassar. També us destaquem que el CAU de Pineda organitza la revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. La revetlla començarà a 8:45 del vespre amb l'arribada de la flama del Canigó i es posen a la venda els tiquets per participar en aquesta revetlla de Sant Joan. Recordeu, els podeu comprar a la botiga Herbes. I s'ha fet també la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda. Ho faran corrent fent relleus. I ho recordem, doncs, una vegada més, que Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita, que comença justament demà divendres. S'allargarà fins al dia 24. Els actes ja començaran amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band. Serà demà divendres a partir de 9:45, amb sortida des de la plaça de Catalunya. I el temps, que ve marcat una vegada més per la bonança, bon temps, molta calor, que s'anirà doncs allargant aquests propers dies. Per tant, estiguem atents també a aquestes altes temperatures que tindrem sobretot a les hores centrals del dia. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizada con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'estimo.

0: Són les 10. Notícies.
1: La regidora de Comerç, Mercats i Turisme, Carmen Montoya, ha fet una valoració positiva de les jornades econòmiques celebrades ahir a Pineda. Ha destacat i ha valorat positivament la participació del públic, sobretot en la seva vessant econòmica.
2: Sabem que per les empreses no és fàcil tancar persianes, però bueno, molta gent ho ha fet, veiem que ho estan, que ha valgut la pena, doncs és un aprenentatge per ells, per tant, perdre avui 4 o 5 hores al matí per ells, doncs jo crec que al final doncs esperem que això els hi aporti doncs una experiència positiva i que puguin aplicar doncs tot el que avui estan aprenent a la seva empresa.
1: Mentrestant, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, diu que és una bona oportunitat d'apropar els coneixements en un format molt fresc.
3: Una bona oportunitat, no?, per parlar d'això, no?, d'aquests reptes, no?, d'aquestes avantatges que tindrem, que tenim ja amb la intel·ligència artificial, no?, però també com acompanyar, no?, i com saber i detectar doncs aquestes situacions, no?, doncs crítiques, no?, que ens poden afectar, no?, i que per tant el coneixement en aquest àmbit és molt, molt necessari. Penso que avui tenim una oportunitat d'or, no?, amb persones de primera línia, no?, amb experts de primera línia per poder-ne parlar i per poder-lo tractar.
1: Passem a altres qüestions. L'Institut Joan Coromines fa visible la lluita per l'educació pública amb una pancarta a la façana del centre. Tot plegat s'emmarca dins les iniciatives que es fan arreu del territori per reclamar millores de les condicions de l'educació pública. El claustre del centre assegura que vol donar visibilitat a aquestes reivindicacions. Les consideren imprescindibles per garantir una educació de qualitat per a tots els alumnes. I la Volta Ciclista a Catalunya Femenina provocarà talls de trànsit a Pineda demà divendres. L'esdeveniment, que és de caire internacional, comença a Santa Susanna. Comportarà afectacions importants de la mobilitat a la carretera Nacional 2. El dispositiu començarà al voltant de 2:45 de la tarda i acabarà al voltant de les 4. Per tant, tingueu present aquesta qüestió si heu de circular per la N2, també en els seus accessos. Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita de Sant Joan, que començarà aquest divendres i s'allargarà fins al dia 24. L'Ajuntament i les entitats han organitzat una programació que combina la tradició, la cultura popular, però també grans espectacles. Recordem, tot plegat començarà demà divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i també la Bufant Fort Street Band, una iniciativa que va començar l'any passat i que va ser tot un èxit. Una jornada que es tancarà amb la Remoguda Gegantera, amb música de disc-jockey, i serà, com diem, també demà divendres a la nit, en aquest cas a la plaça del Mar. Hi haurà moltes actuacions també durant tot el cap de setmana. I destaquem també, per exemple, l'actuació de Joan Pera a Pineda.
4: Havia vingut a Pineda, que passa que ara fa temps, no? I ens consta que a ell també li fa il·lusió tornar a Pineda, o sigui, i penso que és també doncs, el que diem, no? Per un tipus de públic doncs, que segurament doncs, que la gent estarà encantada de tornar-lo a veure.
1: Una actuació que podreu veure de forma gratuïta diumenge a la tarda. No us perdeu el show de Joan Pera. Per cert, que dos escaladors pinedencs escalaran una via al Canigó per dur els feixos de Pineda, els feixos de Sant Joan, fins al cim del Canigó.
5: És una via que té 8 llargs, són de 5è més i 2 llargs de 6è més, una via exigent en molts punts, i clar, al final és treballar-la, és saber ben bé on hi ha la dificultat en els seus llargs i poder decidir qui escalarà en cada moment de primer en aquests llargs. D'escalada, el que és pròpiament l'escalada, són 270 metres de via, vull dir que són és llargs. I després ens deixa 100 metres o 120 metres de la cresta que ens deixa el Canigó. Per tant, sempre es diu que aquesta via són uns 420, perquè li has de sumar els 200 i pico d'escalada, més la cresta, que són els 420 que fan total de desnivell que farem de dissabte, escalant. Sí, la cresta no és una cresta fàcil, és una cresta exposada, és una cresta que també de nivell tercer quart, val, més senzill, però que igualment sí que ens haurem d'anar autosegurant i posant, i anant encordats, això segur.
1: I el temps, estem davant de la primera onada de calor en algunes comarques, per tant, atenció, calor intensa i persistent aquests propers dies. És tot, més informació d'aquí a una hora. Radio Pineda.
6: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Estàs pensant vendre o llogar la teva propietat? Fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizada con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
2: Hola, soy Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Radio Pineda, Mega Top,
3: Delta. Bus, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.
4: Concerts tributs com Tina Turner.
5: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
4: Hombres B.
6: Si solo tengo amor.
4: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
7: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.

0: que arribi quan no arriba l'aire.
1: Són les 11. Notícies.

Molt positiva, Pineda, de les jornades econòmiques que s'han celebrat al Centre Innova. L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí aquestes jornades econòmiques, aquest any centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. S'ha posat de manifest que la intel·ligència artificial és una realitat que canviarà la vida de les persones i que ha de permetre connectar clients i també de vendre més. També s'ha fet una taula rodona que han aportat una visió pràctica i diversa d'aquest aspecte. S'ha parlat d'adoptar la intel·ligència artificial perquè, diu, no queda una altra opció. D'altra banda, la regidora Carmen Montoya, regidora de Comerç i Mercats i Turisme, ha fet una valoració positiva de les jornades. Ha volgut destacar i valorar positivament la participació del públic. I també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que ha estat una bona oportunitat d'apropar coneixements en un format molt fresc. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provocarà talls de trànsit a Pineda demà divendres i també a tot el Maresme. Pineda i tot el Maresme es prepara per viure aquesta jornada esportiva amb el pas de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Serà, insistim, demà divendres, un esdeveniment de nivell internacional. La N2 quedarà tallada al trànsit en el tram també que travessa Pineda, però també a tots els seus accessos i carrers propers. El dispositiu començarà a 2:45 de la tarda i acabarà al voltant de les 4. L'Hospital de Calella i també de Blanes permetran visites de mascotes a pacients amb cures pal·liatives. La iniciativa compta amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris. Els gossos entraran als centres hospitalaris amb un protocol específic. L'Ajuntament de Palafolls, també de la resta de pobles de l'Alt Maresme, demanen als propietaris de solars que els netegin, si pot ser, abans de Sant Joan, per prevenir els incendis forestals. I avui també us destaquem que hi ha una nova proposta a Calella, una ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Tot això es fa descobrint l'evolució d'alguns espais emblemàtics de Calella, amb allò que s'anomena la realitat augmentada. Es pot fer a través del mòbil. I anem avançant propostes del cap de setmana a Pineda perquè l'actor Joan Pera actuarà diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà, insistim, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera, plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de la Festa Major Petita i també de l'Estiueja't. Recordem que és una actuació gratuïta que podreu seguir a la plaça Espanya diumenge a la tarda. I membres del Mamalló de Pineda han visitat una interessant exposició a Vilassar sobre la pesca al Maresme. Han estat convidats per l'associació Bric Barca de Vilassar per visitar aquesta mostra, una iniciativa col·lectiva de recuperació i de posada en valor del patrimoni local. La mostra es pot veure fins al 25 d'octubre al Museu Enric Monjo de Vilassar. També us destaquem que el cau de Pineda organitza la revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. La revetlla començarà a 8:45 del vespre amb l'arribada de la flama del Canigó i es posen a la venda els tiquets per participar en aquesta revetlla de Sant Joan. Recordeu, els podeu comprar a la botiga Herbes. I s'ha fet també la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda. Ho faran corrent fent relleus. I ho recordem, doncs, una vegada més, que Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita, que comença justament demà divendres. S'allargarà fins al dia 24. Els actes ja començaran amb la revolta gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band. Serà demà divendres a partir de 9:45, amb sortida des de la plaça de Catalunya. I el temps, que ve marcat una vegada més per la bonança, bon temps, molta calor, que s'anirà doncs, allargant aquests propers dies. Per tant, estiguem atents també a aquestes altes temperatures que tindrem sobretot a les hores centrals del dia. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
3: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
4: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

Molt positiva, Pineda, de les jornades econòmiques que s'han celebrat al Centre Innova. L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí aquestes jornades econòmiques, aquest any centrades en l'intel·ligència artificial i el lideratge emocional. S'ha posat de manifest que la intel·ligència artificial és una realitat que canviarà la vida de les persones i que ha de permetre connectar clients i també de vendre més. També s'ha fet una taula rodona que han aportat una visió pràctica i diversa d'aquest aspecte. S'ha parlat d'adoptar la intel·ligència artificial perquè, diu, no queda una altra opció. D'altra banda, la regidora Carmen Montoya, regidora de Comerç i Mercats i Turisme, ha fet una valoració positiva de les jornades. Ha volgut destacar i valorar positivament la participació del públic. I també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que ha estat una bona oportunitat d'apropar coneixements en un format molt fresc. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provocarà talls de trànsit a Pineda demà divendres i també a tot el Maresme. Pineda i tot el Maresme es prepara per viure aquesta jornada esportiva amb el pas de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Serà, insistim, demà divendres, un esdeveniment de nivell internacional. La N2 quedarà tallada al trànsit en el tram també que travessa Pineda, però també a tots els seus accessos i carrers propers. El dispositiu començarà a 3:15 de la tarda i acabarà al voltant de les 4. L'Hospital de Calella i també de Blanes permetran visites de mascotes a pacients amb cures pal·liatives. La iniciativa compta amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris. Els gossos entraran als centres hospitalaris amb un protocol específic. L'Ajuntament de Palafolls, també de la resta de pobles de l'Alt Maresme, demanen als propietaris de solars que els netegin, si pot ser, abans de Sant Joan, per prevenir els incendis forestals. I avui també us destaquem que hi ha una nova proposta a Calella, una ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Tot això es fa descobrint l'evolució d'alguns espais emblemàtics de Calella, amb allò que s'anomena la realitat augmentada. Es pot fer a través del mòbil. I anem avançant propostes del cap de setmana a Pineda perquè l'actor Joan Pera actuarà diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà, insistim, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera, plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de la Festa Major Petita i també de l'Estiueja't. Recordem que és una actuació gratuïta que podreu seguir a la plaça Espanya diumenge a la tarda. I membres del Mamelló de Pineda han visitat una interessant exposició a Vilassar sobre la pesca al Maresme. Han estat convidats per l'associació Bric Barca de Vilassar per visitar aquesta mostra, una iniciativa col·lectiva de recuperació i de posada en valor del patrimoni local. La mostra es pot veure fins al 25 d'octubre al Museu Enric Monjo de Vilassar. També us destaquem que el CAU de Pineda organitza la revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. La revetlla començarà a 9:15 del vespre amb l'arribada de la flama del Canigó i es posen a la venda els tiquets per participar en aquesta revetlla de Sant Joan. Recordeu, els podeu comprar a la botiga Herbes. S'ha fet també la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda. Ho faran corrent fent relleus. I ho recordem, doncs, una vegada més, que Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita, que comença justament demà divendres. S'allargarà fins al dia 24. Els actes ja començaran amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band. Serà demà divendres a partir de 9:45, amb sortida des de la plaça de Catalunya. I el temps, que ve marcat una vegada més per la bonança, bon temps, molta calor, que s'anirà, doncs, allargant aquests propers dies. Per tant, estiguem atents també a aquestes altes temperatures que tindrem, sobretot a les hores centrals del dia. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-80-2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: Dia de valoracions després de la celebració de les jornades econòmiques de Pineda que s'han celebrat a l'Auditori. Unes jornades que han sigut exitoses, tal com ha dit la regidora de Comerç, Mercats i Turisme, Carmen Montoya. Ha fet una valoració positiva de les jornades. Ha volgut destacar i valorar positivament la participació del públic.
2: Sabem que per les empreses no és fàcil tancar persianes, però bueno, molta gent ho ha fet, veiem que ho estan, que valgo la pena, doncs és un aprenentatge per ells, per tant, perdre avui 4 o 5 hores al matí per ells, doncs jo crec que al final doncs esperem que, doncs, que això els hi aporti doncs una experiència positiva i que puguin aplicar doncs tot el que avui estan aprenent a la seva empresa.
1: I de la seva banda, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit també que ha estat una bona oportunitat d'apropar el coneixement en un format molt fresc.
3: Una bona oportunitat, no?, per parlar d'això, no?, d'aquests reptes, no?, d'aquests avantatges que tindrem, que tenim ja amb la intel·ligència artificial, no?, però també com acompanyar, no?, i com saber i detectar doncs aquestes situacions, no?, doncs crítiques, no?, que ens poden afectar, no?, i que per tant el coneixement en aquest àmbit és molt, molt necessari. Penso que avui tenim una oportunitat d'or, no?, amb persones de primera línia, no?, amb experts de primera línia per poder-ne parlar i per poder-lo tractar.
1: Trobareu tota la informació i entrevistes avui a radiopineda.cat. I avui també destaquem que l'Institut Joan Coromines fa visible la lluita per l'educació pública amb una pancarta a la façana del centre. El professorat de l'Institut Joan Coromines ha desplegat aquesta pancarta reivindicativa. S'emmarca dins les diverses iniciatives que es fan arreu per reclamar millores en les condicions de l'educació pública. El claustre del centre vol donar visibilitat a unes reivindicacions que consideren imprescindibles per garantir una educació de qualitat per a tots els alumnes. I avui també us destaquem que els hospitals de Calella i de Blanes permetran visites de gossos als pacients que estan amb cures pal·liatives. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva impulsa aquest projecte, Cors amb Potes, per afavorir el benestar emocional de malalts en una situació avançada. El projecte té com a objectiu facilitar moments de confort, de calma i de vinculació afectiva amb aquesta etapa delicada dels pacients. La mesura respon a l'evidència dels beneficis emocionals que aporta la relació entre persones i els seus animals, sobretot en situacions doncs vulnerables en relació a la física o també amb la mentalitat i la situació emocional. La iniciativa permetrà que els malalts ingressats puguin compartir estones amb un gos en un entorn controlat i sota uns protocols molt específics. I la Volta Ciclista Femenina provocarà talls de trànsit a Pineda demà divendres, també a tot el Maresme. Una jornada esportiva amb el pas de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina demà. L'esdeveniment és a nivell internacional i començarà a Santa Susanna. Comportarà talls importants a la mobilitat del poble durant tota la tarda. Segons ha informat la Protecció Civil i també Policia Local, la carretera N2 quedarà tallada en el tram de Pineda i també als accessos i carrers propers. El dispositiu ja començarà al voltant de 3:15 de la tarda i acabarà cap a 4:00 PM. Recordeu, no podreu ni circular ni creuar la via en tots aquests punts afectats. I arriba la Festa Major Petita de Pineda, molts actes, uns actes doncs que ja comencen aquest divendres, demà mateix. Un programa molt variat. Els actes comencen, com diem, amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna que compta amb els gegants de Pineda i també la Bufant Fort Street Band. Estaran acompanyats de música, d'animació, de molta llum i algunes sorpreses. La jornada es tancarà amb la remoguda gegantera a la plaça del Mar. Hi haurà, però, molts altres actes, per exemple, el Pride Pineda a la plaça Espanya dissabte i el diumenge doncs, hi haurà la processó marinera, entre d'altres, amb varada de barques, us en parlarem en altres butlletins, però també una actuació destacada, la de l'actor Joan Pera.
4: Hola, sóc el Joan Pera. Aquest diumenge, estiueja't amb Joan Pera. Una estona amb Joan Pera. Repassarem la meva vida, que sempre m'han passat coses i coses i molt divertides, amb clau d'humor, i estarem una bona estona parlant amb tots vosaltres. Us espero.
1: El mateix actor ens ha fet aquesta salutació a Ràdio Pineda. La regidora de Cultura, Verónica Rebollo, ha destacat aquesta actuació diumenge. A més, serà gratuïta.
3: Havia vingut a Pineda, que passa que ara fa temps, no? I ens consta que a mi també li fa il·lusió tornar a Pineda, o sigui, i penso que és també doncs, el que diem, no? Per un tipus de públic doncs, que segurament doncs, que la gent estarà encantada de tornar-lo a veure.
1: Repassarà la seva llarga i consolidada trajectòria amb situacions molt divertides, situacions també molt quotidianes. Recordeu, diumenge, 7:45 de la tarda, a la plaça Espanya. I l'Associació d'Amics de Vela Llatina al Mamalló de Pineda han estat convidats per l'Associació Bric Barca de Vilassar per visitar una mostra que es veu a Vilassar fins la tardor. Fins a 140 peces i objectes relacionats amb el món de la pesca, una iniciativa col·lectiva de recuperació i de posada en valor del patrimoni local. Aquesta exposició és molt interessant, l'ha visitat, com diem, els pescadors de Pineda. La idea seria portar-la també en un futur fins la nostra població. I noves iniciatives ben curioses. En aquesta ocasió, dos escaladors pinedencs que escalaran per primer cop una via, el Canigó, per dur els feixos de Sant Joan des de Pineda fins al cim del Canigó. Torna a ser el protagonista aquesta muntanya del Centre Excursionista Montpalau Tim durant el mes de juny. Dos escaladors, en Guillem i en Carles, volen fer el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. Hem parlat amb en Carles, que ens ha parlat d'aquesta via d'escalada.
5: És una via que té 8 llargs, són de 5è més i 2 llargs de 6è més, una via exigent en molts punts, i clar, al final és treballar-la, és saber ben bé on hi ha la dificultat en els seus llargs i poder decidir qui escalarà en cada moment de primer en aquests llargs. D'escalada, el que és pròpiament l'escalada, són 270 metres de via, vull dir que són llargs. I després ens deixa 100 metres o 120 metres de la cresta que ens deixa el Canigó. Per tant, sempre es diu que aquesta via són uns 420 perquè li has de sumar els 200 i pico d'escalada, ves? Més la cresta, que són els 420 que fan total de desnivell que farem de dissabte escalant. Sí, la cresta no és una cresta fàcil, és una cresta exposada, és una cresta que també de nivell tercer quart, val? Més senzill, però que igualment sí que ens haurem d'anar autosegurant i posant, bueno, i anant encordats, això segur.
1: Aquests dos escaladors ja marxen demà divendres des de Pineda, tornaran diumenge. La jornada d'escalada es farà justament el dissabte. Ha parlat del bon temps, ha dit que això serà fonamental per poder assolir aquest objectiu. Això serà aquest cap de setmana i recordem, a partir de dilluns i dimarts, una cinquantena de pinedencs també aniran a buscar la flama del Canigó i la baixaran corrent fins a Pineda. Per tant, serà una vegada més un repte que fa Pineda, és un dels únics tres pobles de Catalunya que fa aquest repte de baixar la flama corrent. En total, 172 quilòmetres corrent per equips, com diem, una cinquantena de persones faran aquest repte de portar la flama del Canigó. Els primers equips ja han de començar el repte sortint dilluns per fer les dues primeres etapes d'alta muntanya i de nit. Això us ho explicarem també en altres butlletins informatius. Una situació doncs, que es dona cada any, com sabeu, també doncs, molt curiosa. I mentrestant, el cau de Pineda ha posat a la venda els tiquets per la revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. Recordeu, la revetlla de Sant Joan, que es farà la nit del 23 al 24. Aquí també hi arribarà la flama del Canigó. Els tiquets els podeu comprar a la botiga Herbes. I també hi ha revetlla de Sant Joan a Poblenou amb els xulos.
2: Sí, sí, la veritat és que és un ambient molt maco, molt familiar, i bueno, fem gresca i la veritat és que ho passem molt bé.
6: Oferim sempre un sopar amb dues opcions. Sopar fred, que és l'embotit, que pot ser pernil, formatge i fuet, o sopar calent, que seria botifarra. També tenim coques de fruita i de crema, i el que farem serà doncs, tenir una música en viu. Llavors les nostres coreògrafes faran una animació, que ja fa molts anys que anem a darrere, que som una colla de carnaval, i després tindrem un DJ fins a les 3 de la matinada, o com sempre diem nosaltres, fins que el cos aguanti.
1: Ara estàvem parlant de la revetlla que es farà a Poblenou amb els xulos, per tant, la podeu gaudir. I us parlàvem també de la revetlla que es farà al centre de Pineda, a la plaça de les Mèlies, en aquest cas organitzada pel Cau de Pineda. En altres butlletins escoltarem també la seva veu. I, en canvi, la comparsa La Tribala anuncia que aquest any no es farà la revetlla de Sant Joan. Ho ha explicat la Laia Vélez.
7: Des de Costes ens han dit que no ens poden concedir l'autorització perquè en el lloc on habitualment la fèiem, que era allà al costat de la platja dels Pins, de la zona de les antigues barraques, actualment es troba en un procés de naturalització. Llavors, davant d'aquesta situació, hem intentat treballar conjuntament amb l'Ajuntament i intentar buscar una ubicació alternativa per fer la foguera. Però després de valorar diferents opcions, hem vist que no es reunien ni les condicions necessàries de seguretat i no ho veiem gaire viable, la veritat.
1: I ara, per acabar, doncs parlem del temps. Estem davant de la primera onada de calor. Veurem si ens atrapa de ple. Crònica de Jordi Pérez.
8: Jornada de dijous, totalment assolellat. Lleugera tendència a la baixa les temperatures litorals i prelitorals. Vents molt fluixos, la mar estarà avui com un plat molt tranquil·la, pràcticament al igual que ahir. Si demà divendres hem d'esperar un dia de sol. Algunes pinzellades amb un esprint podem veure en els cels de Catalunya sense més conseqüències. Temperatures pràcticament sense canvis o en algunes raconades lleugera tendència a l'alça respecte avui dijous, que insistim, avui baixen 1 o 2 graus i demà doncs sembla que podríem recuperar aquests grauets que perdrem avui. Dissabte, jornada de sol, ja començarem a sumar més graus, 1, 2, 3 graus podran pujar les màximes respecte al divendres. Diumenge més calor que dissabte, vents molt fluixos, lleugereta mar de fons, aquí a la costa, doncs, voltant els 30, si tenim aquestes brisetes de mar a terra, doncs, molt a tall de mar, les màximes, ho diem així una mica d'estàndard, doncs, voltarien als 30 graus. Però sempre en funció de les humitats que tinguem, si entrem brises humides o entrem més vent terral, pot fer tallar el termòmetre. Dilluns, dimarts, situació pràcticament estancament. La massa càlida es manté sobre nostra, de la Península Ibèrica, a França, molt càlida. Les mínimes són molt més altes, pujaran 3-4 graus, estarem segurament mínimes 20, 21, 22, 23, i màximes, doncs, de 30, cap amunt, farà més calor, i gran part de la setmana que ve, doncs, el sol de justícia, caurà foc del cel, precaució i, sobretot, vigilin i protecció. Amb aquest sol serà infernal i tot plegat coincidirà doncs, amb els dies més llargs de l'any.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Radio Pineda, Mega Top,
1: Bus, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.

Molt positiva, Pineda, de les jornades econòmiques que s'han celebrat al Centre Innova. L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí aquestes jornades econòmiques, aquest any centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. S'ha posat de manifest que la intel·ligència artificial és una realitat que canviarà la vida de les persones i que ha de permetre connectar clients i també de vendre més. També s'ha fet una taula rodona que han aportat una visió pràctica i diversa d'aquest aspecte. S'ha parlat d'adoptar la intel·ligència artificial perquè, diu, no queda una altra opció. D'altra banda, la regidora Carmen Montoya, regidora de Comerç i Mercats i Turisme, ha fet una valoració positiva de les jornades. Ha volgut destacar i valorar positivament la participació del públic. I també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que ha estat una bona oportunitat d'apropar coneixements en un format molt fresc. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provocarà talls de trànsit a Pineda demà divendres i també a tot el Maresme. Pineda i tot el Maresme es prepara per viure aquesta jornada esportiva amb el pas de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Serà, insistim, demà divendres, un esdeveniment de nivell internacional. La N2 quedarà tallada al trànsit en el tram també que travessa Pineda, però també a tots els seus accessos i carrers propers. El dispositiu començarà a 2:45 de la tarda i acabarà al voltant de les 4. L'Hospital de Calella i també de Blanes permetran visites de mascotes a pacients amb cures pal·liatives. La iniciativa compta amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris. Els gossos entraran als centres hospitalaris amb un protocol específic. L'Ajuntament de Palafolls, també de la resta de pobles de l'Alt Maresme, demanen als propietaris de solars que els netegin, si pot ser, abans de Sant Joan, per prevenir els incendis forestals. I avui també us destaquem que hi ha una nova proposta a Calella, una ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Tot això es fa descobrint l'evolució d'alguns espais emblemàtics de Calella, amb allò que s'anomena la realitat augmentada. Es pot fer a través del mòbil. I anem avançant propostes del cap de setmana a Pineda perquè l'actor Joan Pera actuarà diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà, insistim, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera, plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de la Festa Major Petita i també de l'Estiueja't. Recordem que és una actuació gratuïta que podreu seguir a la plaça Espanya diumenge a la tarda. I membres del Mamalló de Pineda han visitat una interessant exposició a Vilassar sobre la pesca al Maresme. Han estat convidats per l'associació Bric Barca de Vilassar per visitar aquesta mostra, una iniciativa col·lectiva de recuperació i de posada en valor del patrimoni local. La mostra es pot dins d'octubre al Museu Enric Monjo de Vilassar. També us destaquem que el cau de Pineda organitza la revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. La revetlla començarà a 8:45 del vespre amb l'arribada de la flama del Canigó i es posen a la venda els tiquets per participar en aquesta revetlla de Sant Joan. Recordeu, els podeu comprar a la botiga Herbes. S'ha fet també la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda. Ho faran corrent fent relleus. I ho recordem, doncs, una vegada més, que Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita, que comença justament demà divendres. S'allargarà fins al dia 24. Els actes ja començaran amb la revolta gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band. Serà demà divendres a partir de 9:45, amb sortida des de la plaça de Catalunya. I el temps, que ve marcat una vegada més per la bonança, bon temps, molta calor, que s'anirà, doncs, allargant aquests propers dies. Per tant, estiguem atents també a aquestes altes temperatures que tindrem, sobretot a les hores centrals del dia. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Són les 3. Notícies.
1: La regidora de Comerç, Mercats i Turisme, Carmen Montoya, ha fet una valoració positiva de les jornades econòmiques celebrades ahir a Pineda. Ha destacat i ha valorat positivament la participació del públic, sobretot en la seva vessant econòmica.
2: Sabem que per les empreses no és fàcil tancar persianes, però bueno, molta gent ho ha fet, veiem que ho estan, que ha valgut la pena, doncs és un aprenentatge per ells, per tant, perdre avui 4 o 5 hores al matí per ells, doncs jo crec que al final doncs esperem que, doncs, que això els hi aporti doncs una experiència positiva i que puguin aplicar doncs tot el que avui estan aprenent a la seva empresa.
1: Mentrestant, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, diu que és una bona oportunitat d'apropar els coneixements en un format molt fresc.
3: Una bona oportunitat, no?, per parlar d'això, no?, d'aquests reptes, no?, d'aquests avantatges que tindrem, que tenim ja amb la intel·ligència artificial, no?, però també com acompanyar, no?, i com saber i detectar doncs aquestes situacions, no?, crítiques, no?, que ens poden afectar, no?, i que per tant el coneixement en aquest àmbit és molt, molt necessari. Penso que avui tenim una oportunitat d'or, no?, amb persones de primera línia, no?, amb experts de primera línia per poder-ne parlar i per poder-lo tractar.
1: Passem a altres qüestions. L'Institut Joan Coromines fa visible la lluita per l'educació pública amb una pancarta a la façana del centre. Tot plegat s'emmarca dins les iniciatives que es fan arreu del territori per reclamar millores de les condicions de l'educació pública. El claustre del centre assegura que vol donar visibilitat a aquestes reivindicacions. Les consideren imprescindibles per garantir una educació de qualitat per a tots els alumnes. I la Volta Ciclista a Catalunya Femenina provocarà talls de trànsit a Pineda demà divendres. L'esdeveniment, que és de caire internacional, comença a Santa Susanna. Comportarà afectacions importants a la mobilitat a la carretera Nacional 2. El dispositiu començarà al voltant de 2:45 de la tarda i acabarà al voltant de les 4. Per tant, tingueu present aquesta qüestió si heu de circular per la N2, també en els seus accessos. Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita de Sant Joan, que començarà aquest divendres i s'allargarà fins al dia 24. L'Ajuntament i les entitats han organitzat una programació que combina la tradició, la cultura popular, però també grans espectacles. Recordem, tot plegat començarà demà divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i també la Bufant Fort Street Band, una iniciativa que va començar l'any passat i que va ser tot un èxit. Una jornada que es tancarà amb la Remoguda Gegantera, amb música de dijoc, i serà, com diem, també demà divendres a la nit, en aquest cas a la plaça del Mar. Hi haurà moltes actuacions també durant tot el cap de setmana. I destaquem també, per exemple, l'actuació de Joan Pera a Pineda.
4: Havia vingut a Pineda, que passa que ara fa temps, no? I ens consta que a ell també li fa il·lusió tornar a Pineda, o sigui, i penso que és també doncs el que diem, no?, per un tipus de públic doncs que segurament doncs que la gent estarà encantada de tornar-lo a veure.
1: Una actuació que podreu veure de forma gratuïta diumenge a la tarda. No us perdeu el show de Joan Pera. Per cert, que dos escaladors pinedencs escalaran una via al Canigó per dur els feixos de Pineda, els feixos de Sant Joan, fins al cim del Canigó.
5: És una via que té 8 llargs, són de 5è més i 2 llargs de 6è més, una via exigent en molts punts, i clar, al final és treballar-la, és saber ben bé on hi ha la dificultat en els seus llargs i poder decidir qui escalarà en cada moment de primer en aquests llargs. D'escalada, el que és pròpiament l'escalada, són 270 metres de via, vull dir que són llargs. I després ens deixa 100 metres o 120 metres de la cresta que ens deixa el Canigó. Per tant, sempre es diu que aquesta via són uns 420, perquè li has de sumar els 200 i pico d'escalada, més la cresta, que són els 420 que fan total de desnivell que farem de dissabte escalant. Sí, la cresta no és una cresta fàcil, és una cresta exposada, és una cresta que també de nivell tercer quart, més senzill, però que igualment sí que ens haurem d'anar autoassegurant i posant, i anant encordats, això segur.
1: I el temps, estem davant de la primera onada de calor en algunes comarques, per tant, atenció, calor intensa i persistent aquests propers dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Molt positiva, Pineda, de les jornades econòmiques que s'han celebrat al Centre Innova. L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí aquestes jornades econòmiques, aquest any centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. S'ha posat de manifest que la intel·ligència artificial és una realitat que canviarà la vida de les persones i que ha de permetre connectar clients i també de vendre més. També s'ha fet una taula rodona que han aportat una visió pràctica i diversa d'aquest aspecte. S'ha parlat d'adoptar la intel·ligència artificial perquè, diu, no queda una altra opció. D'altra banda, la regidora Carmen Montoya, regidora de Comerç i Mercats i Turisme, ha fet una valoració positiva de les jornades. Ha volgut destacar i valorar positivament la participació del públic. I també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que ha estat una bona oportunitat d'apropar coneixements en un format molt fresc. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provocarà talls de trànsit a Pineda demà divendres i també a tot el Maresme. Pineda i tot el Maresme es prepara per viure aquesta jornada esportiva amb el pas de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Serà, insistim, demà divendres, un esdeveniment de nivell internacional. La N2 quedarà tallada al trànsit en el tram també que travessa Pineda, però també a tots els seus accessos i carrers propers. El dispositiu començarà a 2:45 de la tarda i acabarà al voltant de les 4. L'Hospital de Calella i també de Blanes permetran visites a mascotes a pacients amb cures pal·liatives. La iniciativa compta amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris. Els gossos entraran als centres hospitalaris amb un protocol específic. L'Ajuntament de Palafolls, també de la resta de pobles de l'Alt Maresme, demanen als propietaris de solars que els netegin, si pot ser, abans de Sant Joan, per prevenir els incendis forestals. I avui també us destaquem que hi ha una nova proposta a Calella, una ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Tot això es fa descobrint l'evolució d'alguns espais emblemàtics de Calella, amb allò que s'anomena la realitat augmentada. Es pot fer a través del mòbil. I anem avançant propostes del cap de setmana a Pineda perquè l'actor Joan Pera actuarà diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà, insistim, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera, plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de la Festa Major Petita i també de l'Estiueja't. Recordem que és una actuació gratuïta que podreu seguir a la plaça Espanya diumenge a la tarda. I membres del Mamalló de Pineda han visitat una interessant exposició a Vilassar sobre la pesca al Maresme. Han estat convidats per l'associació Bric Barca de Vilassar per visitar aquesta mostra, una iniciativa col·lectiva de recuperació i de posada en valor del patrimoni local. La mostra es pot veure fins al 25 d'octubre al Museu Enric Monjo de Vilassar. També us destaquem que el CAU de Pineda organitza la revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. La revetlla començarà a 8:45 del vespre amb l'arribada de la flama del Canigó i es posen a la venda els tiquets per participar en aquesta revetlla de Sant Joan. Recordeu, els podeu comprar a la botiga Herbes. I s'ha fet també la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda. Ho faran corrent fent relleus. I ho recordem, doncs, una vegada més, que Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita, que comença justament demà divendres. S'allargarà fins al dia 24. Els actes ja començaran amb la revolta gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band. Serà demà divendres a partir de 9:45, amb sortida des de la plaça de Catalunya. I el temps, que ve marcat una vegada més per la bonança, bon temps, molta calor, que s'anirà, doncs, allargant aquests propers dies. Per tant, estiguem atents també a aquestes altes temperatures que tindrem sobretot a les hores centrals del dia. És tot, més informació d'aquí a una hora.

llibres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem...

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.

0: posen portal.
1: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Búhos, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pegatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb color mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la terra amb color mediterrani només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.

0: Són les 5. Notícies.
1: Valoració molt positiva a Pineda de les jornades econòmiques que s'han celebrat al Centre Innova. L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí aquestes jornades econòmiques, aquest any centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. S'ha posat de manifest que la intel·ligència artificial és una realitat que canviarà la vida de les persones i que ha de permetre connectar clients i també de vendre més. També s'ha fet una taula rodona que han aportat una visió pràctica i diversa d'aquest aspecte. S'ha parlat d'adoptar la intel·ligència artificial perquè, diu, no queda una altra opció. D'altra banda, la regidora Carmen Montoya, regidora de Comerç i Mercats i Turisme, ha fet una valoració positiva de les jornades. Ha volgut destacar i valorar positivament la participació del públic. I també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que ha estat una bona oportunitat d'apropar coneixements en un format molt fresc. La volta ciclista a Catalunya femenina provocarà talls de trànsit a Pineda demà divendres i també a tot el Maresme. Pineda i tot el Maresme es prepara per viure aquesta jornada esportiva amb el pas de la volta ciclista a Catalunya femenina. Serà, insistim, demà divendres, un esdeveniment de nivell internacional. La N2 quedarà tallada al trànsit en el tram també que travessa Pineda, però també a tots els seus accessos i carrers propers. El dispositiu començarà a 2:45 de la tarda i acabarà al voltant de les 4. L'Hospital de Calella i també de Blanes permetran visites de mascotes a pacients amb cures pal·liatives. La iniciativa compta amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris. Els gossos entraran als centres hospitalaris amb un protocol específic. L'Ajuntament de Palafolls, també de la resta de pobles de l'Alt Maresme, demanen als propietaris de solars que els netegin, si pot ser, abans de Sant Joan, per prevenir els incendis forestals. I avui també us destaquem que hi ha una nova proposta a Calella, una ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Tot això es fa descobrint l'evolució d'alguns espais emblemàtics de Calella, amb allò que s'anomena la realitat augmentada. Es pot fer a través del mòbil. I anem avançant propostes del cap de setmana a Pineda perquè l'actor Joan Pera actuarà diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà, insistim, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera, plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de la Festa Major Petita i també de l'Estiueja't. Recordem que és una actuació gratuïta que podreu seguir a la plaça Espanya diumenge a la tarda. I membres del Mamalló de Pineda han visitat una interessant exposició a Vilassar sobre la pesca al Maresme. Han estat convidats per l'associació Bric Barca de Vilassar per visitar aquesta mostra, una iniciativa col·lectiva de recuperació i de posada en valor del patrimoni local. La mostra es pot veure fins al 25 d'octubre al Museu Enric Monjo de Vilassar. També us destaquem que el cau de Pineda organitza la revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. La revetlla començarà a 8:45 del vespre amb l'arribada de la flama del Canigó i es posen a la venda els tiquets per participar en aquesta revetlla de Sant Joan. Recordeu, els podeu comprar a la botiga Herbes. I s'ha fet també la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda. Ho faran corrent fent relleus. I ho recordem, doncs, una vegada més, que Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita, que comença justament demà divendres. S'allargarà fins al dia 24. Els actes ja començaran amb la revolta gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band. Serà demà divendres a partir de 9:45, amb sortida des de la plaça de Catalunya. I el temps, que ve marcat una vegada més per la bonança, bon temps, molta calor, que s'anirà doncs, allargant aquests propers dies. Per tant, estiguem atents també a aquestes altes temperatures que tindrem sobretot a les hores centrals del dia. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizado con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593. Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta, tiene un marcapasos que l'anima el corazón.
2: Hombres B.
3: Solo tengo amor.
2: El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. Espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí

0: Són les 6. Notícies.
1: La regidora de Comerç, Mercats i Turisme, Carmen Montoya, ha fet una valoració positiva de les jornades econòmiques celebrades ahir a Pineda. Ha destacat i ha valorat positivament la participació del públic, sobretot en la seva vessant econòmica.
2: Sabem que per les empreses no és fàcil tancar persianes, però bueno, molta gent ho ha fet, veiem que ho estan, que valgut la pena, doncs és un aprenentatge per ells, per tant, perdre avui 4 o 5 hores al matí per ells, doncs jo crec que al final doncs esperem que, doncs, que això els hi aporti doncs una experiència positiva i que puguin aplicar doncs tot el que avui estan aprenent a la seva empresa.
1: Mentrestant, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, diu que és una bona oportunitat d'apropar els coneixements en un format molt fresc.
3: Una bona oportunitat, no?, per parlar d'això, no?, d'aquests reptes, no?, d'aquestes avantatges que tindrem, que tenim ja amb la intel·ligència artificial, no?, però també com acompanyar, no?, i com saber i detectar doncs aquestes situacions, no?, doncs crítiques, no?, que ens poden afectar, no?, i que per tant el coneixement en aquest àmbit és molt, molt necessari. Penso que avui tenim una oportunitat d'or, no?, amb persones de primera línia, no?, amb experts de primera línia per poder-ne parlar i per poder-lo tractar.
1: Passem a altres qüestions. L'Institut Joan Coromines fa visible la lluita per l'educació pública amb una pancarta a la façana del centre. Tot plegat s'emmarca dins les iniciatives que es fan arreu del territori per reclamar millores de les condicions de l'educació pública. El claustre del centre assegura que vol donar visibilitat a aquestes reivindicacions. Les consideren imprescindibles per garantir una educació de qualitat per a tots els alumnes. I la Volta Ciclista a Catalunya Femenina provocarà talls de trànsit a Pineda demà divendres. L'esdeveniment, que és de caire internacional, comença a Santa Susanna. Comportarà afectacions importants a la mobilitat a la carretera Nacional 2. El dispositiu començarà al voltant de 2:45 de la tarda i acabarà al voltant de les 4. Per tant, tingueu present aquesta qüestió si heu de circular per la N2, també en els seus accessos. Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita de Sant Joan, que començarà aquest divendres i s'allargarà fins al dia 24. L'Ajuntament i les entitats han organitzat una programació que combina la tradició, la cultura popular, però també grans espectacles. Recordem, tot plegat començarà demà divendres amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i també la Bufant Fort Street Band, una iniciativa que va començar l'any passat i que va ser tot un èxit. Una jornada que es tancarà amb la Remoguda Gegantera, amb música de disc-jockey, i serà, com diem, també demà divendres a la nit, en aquest cas a la plaça del Mar. Hi haurà moltes actuacions també durant tot el cap de setmana. I destaquem també, per exemple, l'actuació de Joan Pera a Pineda.
4: Havia vingut a Pineda, que passa que ara fa temps, no? I ens consta que a ell també li fa il·lusió tornar a Pineda, o sigui, i penso que és també doncs, el que diem, no? Per un tipus de públic doncs, que segurament doncs, que la gent estarà encantada de tornar-lo a veure.
1: Una actuació que podreu veure de forma gratuïta diumenge a la tarda. No us perdeu el show de Joan Pera. Per cert, que dos escaladors pinedencs escalaran una via al Canigó per dur els feixos de Pineda, els feixos de Sant Joan, fins al cim del Canigó.
5: És una via que té 8 llargs, són de 5è més i 2 llargs de 6è més, una via exigent en molts punts, i clar, al final és treballar-la, és saber ben bé on hi ha la dificultat en els seus llargs i poder decidir qui escalarà en cada moment de primer en aquests llargs. D'escalada, el que és pròpiament l'escalada, són 270 metres de via, vull dir que són és llargs. I després ens deixa 100 metres o 120 metres de la cresta que ens deixa el Canigó. Per tant, sempre es diu que aquesta via són uns 420 perquè li has de sumar els dels 200 i pico d'escalada, ves? Més la cresta, que són els 420 que fan total de desnivell que farem de dissabte escalant. Sí, la cresta no és una cresta fàcil, és una cresta exposada, és una cresta que també de nivell tercer quart, val? Més senzill, però que igualment sí que ens haurem d'anar autosegurant i posant, bueno, i anant encordats, això segur.
1: I el temps, estem davant de la primera onada de calor en algunes comarques, per tant, atenció, calor intensa i persistent aquests propers dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Búhos, Doctor Prats, Els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.

0: les 7. L'informatiu del vespre.
1: Dia de valoracions després de la celebració de les jornades econòmiques de Pineda que s'han celebrat a l'Auditori. Unes jornades que han sigut exitoses, tal com ha dit la regidora de Comerç, Mercats i Turisme, Carmen Montoya. Ha fet una valoració positiva de les jornades. Ha volgut destacar i valorar positivament la participació del públic.
2: Sabem que per les empreses no és fàcil tancar persianes, però bueno, molta gent ho ha fet, veiem que ho estan, que valgut la pena, doncs és un aprenentatge per ells, per tant, perdre avui 4 o 5 hores al matí per ells, doncs jo crec que al final doncs esperem que doncs que això els hi aporti doncs una experiència positiva i que puguin aplicar doncs tot el que avui estan aprenent a la seva empresa.
1: I de la seva banda, l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit també que ha estat una bona oportunitat d'apropar el coneixement en un format molt fresc.
3: Una bona oportunitat, no?, per parlar d'això, no?, d'aquests reptes, no?, d'aquests avantatges que tindrem, que tenim ja amb la intel·ligència artificial, no?, però també com acompanyar, no?, i com saber i detectar doncs aquestes situacions, no?, doncs crítiques, no?, que ens poden afectar, no?, i que per tant el coneixement en aquest àmbit és molt, molt necessari. Penso que avui tenim una oportunitat d'or, no?, amb persones de primera línia, no?, amb experts de primera línia, per poder-ne parlar i per poder-lo tractar.
1: Trobareu tota la informació i entrevistes avui a radiopineda.cat. I avui també destaquem que l'Institut Joan Coromines fa visible la lluita per l'educació pública amb una pancarta a la façana del centre. El professorat de l'Institut Joan Coromines ha desplegat aquesta pancarta reivindicativa. S'emmarca dins les diverses iniciatives que es fan arreu per reclamar millores en les condicions de l'educació pública. El claustre del centre vol donar visibilitat a unes reivindicacions que consideren imprescindibles per garantir una educació de qualitat per a tots els alumnes. I avui també us destaquem que els hospitals de Calella i de Blanes permetran visites de gossos als pacients que estan amb cures pal·liatives. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva impulsa aquest projecte Cors amb Potes per afavorir el benestar emocional de malalts en una situació avançada. El projecte té com a objectiu facilitar moments de confort, de calma i de vinculació afectiva amb aquesta etapa delicada dels pacients. La mesura respon a l'evidència dels beneficis emocionals que aporta la relació entre persones i els seus animals, sobretot en situacions doncs vulnerables en relació a la física o també amb la mentalitat i la situació emocional. La iniciativa permetrà que els malalts ingressats puguin compartir estones amb un gos en un entorn controlat i sota uns protocols molt específics. I la Volta Ciclista Femenina provocarà talls de trànsit a Pineda demà divendres, també a tot el Maresme. Una jornada esportiva amb el pas de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina demà. L'esdeveniment és a nivell internacional i començarà a Santa Susanna. Comportarà talls importants a la mobilitat del poble durant tota la tarda. Segons ha informat la Protecció Civil i també Policia Local, la carretera N2 quedarà tallada en el tram de Pineda i també als accessos i carrers propers. El dispositiu ja començarà al voltant de 3:15 de la tarda i acabarà cap a 4:00 de la tarda. Recordeu, no podreu ni circular ni creuar la via en tots aquests punts afectats. I arriba la Festa Major Petita de Pineda, molts actes, uns actes doncs que ja comencen aquest divendres, demà mateix, un programa molt variat. Els actes comencen, com diem, amb la Revolta Gegantera, una cercavila nocturna que compta amb els gegants de Pineda i també la Bufant Fort Street Band. Estaran acompanyats de música, d'animació, de molta llum i algunes sorpreses. La jornada es tancarà amb la remoguda gegantera a la plaça del Mar. Hi haurà, però, molts altres actes, per exemple, el Pride Pineda a la plaça Espanya dissabte, i el diumenge doncs hi haurà la processó marinera, entre d'altres, amb varada de barques, us en parlarem en altres butlletins, però també una actuació destacada, la de l'actor Joan Pera.
4: Hola, sóc el Joan Pera. Aquest diumenge, estiueja't amb Joan Pera. Una estona amb Joan Pera. Repassarem la meva vida, que sempre m'han passat coses i coses, i molt divertides, amb clau d'humor, i estarem una bona estona parlant amb tots vosaltres. Us espero.
1: El mateix actor ens ha fet aquesta salutació a Ràdio Pineda. La regidora de Cultura, Verónica Rebollo, ha destacat aquesta actuació diumenge. A més, serà gratuïta.
5: Havia vingut a Pineda, que passa que ara fa temps, no? I ens consta que a ell també li fa il·lusió tornar a Pineda, o sigui, i penso que és també doncs, el que diem, no? Per un tipus de públic doncs, que segurament doncs, que la gent estarà encantada de tornar-lo a veure.
1: Repassarà la seva llarga i consolidada trajectòria amb situacions molt divertides, situacions també molt quotidianes. Recordeu, diumenge, a 7:45 de la tarda, a la plaça Espanya. I l'Associació d'Amics de Vela Llatina al Mamalló de Pineda han estat convidats per l'Associació Bric Barca de Vilassar per visitar una mostra que es veu a Vilassar fins la tardor. Fins a 140 peces i objectes relacionats amb el món de la pesca, una iniciativa col·lectiva de recuperació i de posada en valor del patrimoni local. Aquesta exposició és molt interessant, l'ha visitat, com diem, els pescadors de Pineda. La idea seria portar-la també en un futur fins la nostra població. I noves iniciatives ben curioses. En aquesta ocasió, dos escaladors pinedencs que escalaran per primer cop una via, el Canigó, per dur els feixos de Sant Joan des de Pineda fins al cim del Canigó. Torna a ser el protagonista aquesta muntanya del Centre Excursionista Montpalau Tim durant el mes de juny. Dos escaladors, en Guillem i en Carles, volen fer el repte de pujar un feix de llenya de Pineda fins al cim del Canigó, que s'encendrà la nit abans de Sant Joan. Hem parlat amb en Carles, que ens ha parlat d'aquesta via d'escalada.
6: És una via que té 8 llargs, són de 5è més i dos llargs de 6è més, una via exigent en molts punts, i clar, al final és treballar-la, és saber ben bé on hi ha la dificultat en els seus llargs i poder decidir qui escalarà en cada moment de primer en aquests llargs. D'escalada, el que és pròpiament l'escalada, són 270 metres de via, vull dir que és llarg. I després ens deixa 100 metres o 120 metres de la cresta que ens deixa el Canigó. Per tant, sempre es diu que aquesta via són uns 420 perquè li has de sumar els 200 i pico d'escalada, més la cresta, que són els 420 que fan total de desnivell que farem de dissabte escalant. Sí, la cresta no és una cresta fàcil, és una cresta exposada, és una cresta que també de nivell tercer quart, més senzill, que igualment sí que ens haurem d'anar autoassegurant i posant, i anant encordats, això segur.
1: Aquests dos escaladors ja marxen demà divendres des de Pineda, tornaran diumenge. La jornada d'escalada es farà justament el dissabte. Ha parlat del bon temps, ha dit que això serà fonamental per poder assolir aquest objectiu. Això serà aquest cap de setmana i recordem, a partir de dilluns i dimarts, una cinquantena de pinedencs també aniran a buscar la flama del Canigó i la baixaran corrent fins a Pineda. Per tant, serà una vegada més un repte que fa Pineda, és un dels únics tres pobles de Catalunya que fa aquest repte de baixar la flama corrent. En total, 172 quilòmetres corrent per equips, com diem, una cinquantena de persones faran aquest repte de portar la flama del Canigó. Els primers equips ja han de començar el repte sortint dilluns per fer les dues primeres etapes d'alta muntanya i de nit. Això us ho explicarem també en altres butlletins informatius. Una situació que es dona cada any, com sabeu, també molt curiosa. I mentrestant, el cau de Pineda ha posat a la venda els tiquets per la revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. Recordeu, la revetlla de Sant Joan, que es farà la nit del 23 al 24. Aquí també hi arribarà la flama del Canigó. Els tiquets els podeu comprar a la botiga Herbes. I també hi ha revetlla de Sant Joan a Poblenou amb els xulos.
7: Sí, la veritat és que és un ambient molt maco, molt familiar, i fem gresca i la veritat és que ho passem molt bé.
8: Oferim sempre un sopar amb dues opcions. Sopar fred, que és l'embotit, que pot ser pernil, formatge, fuet, o sopar calent, que seria botifarra. També tenim coques de fruita i de crema, i el que farem serà tenir una música en viu. Llavors les nostres coreògrafes faran una animació, que ja fa molts anys que anem a darrere, que som una colla de carnaval, i després tindrem un DJ fins a les 3 de la matinada, o com sempre diem nosaltres, fins que el cos aguanti.
1: Ara estàvem parlant de la revetlla que es farà a Poblenou amb els xulos, per tant, la podeu gaudir. I us parlàvem també de la revetlla que es farà al centre de Pineda, la plaça de les Mèlies, en aquest cas organitzada pel cau de Pineda. En altres butlletins escoltarem també la seva veu. I, en canvi, la comparsa La Tribala anuncia que aquest any no es farà la revetlla de Sant Joan. Ho ha explicat la Laia Vélez.
9: Des de Costes ens han dit que no ens poden concedir l'autorització perquè en el lloc on habitualment la fèiem, que era allà al costat de la platja dels Pins, de la zona de les antigues barraques, actualment es troba en un procés de naturalització. Llavors, davant d'aquesta situació, hem intentat treballar conjuntament amb l'Ajuntament i intentar buscar una ubicació alternativa per fer la foguera. Però després de valorar diferents opcions, hem vist que no es reunien ni les condicions necessàries de seguretat i no ho veiem gaire viable, la veritat.
1: I ara, per acabar, doncs parlem del temps. Estem davant de la primera onada de calor. Veurem si ens atrapa de ple. Crònica de Jordi Pérez.
10: Jornada de dijous totalment assolellat. Lleugera tendència a la baixa les temperatures litorals i prelitorals. Vents molt fluixos, la mar estarà avui com un plat molt tranquil·la, pràcticament a l'igual que ahir. Si demà divendres hem d'esperar un dia de sol. Algunes pinzellades de l'esprint podem veure en els cels de Catalunya sense més conseqüències. Temperatures pràcticament sense canvis o en algunes raconades lleugera tendència a l'alça respecte avui dijous, que insistim, avui baixen 1 o 2 graus, i demà doncs sembla que podríem recuperar aquests grauets que perdrem avui. Dissabte, jornada de sol, ja començarem a sumar més graus, 1, 2, 3 graus podran pujar els màxims respecte al divendres. Diumenge amb més calor que dissabte, vents molt fluixos, lleugereta mar de fons, aquí a la costa, doncs, voltant els 30, si tenim aquestes brisetes de mar a terra, doncs, molt a tall de mar, les màximes, ho diem així una mica d'estàndard, doncs, voltarien els 30 graus. Però sempre en funció de les humitats que tinguem, si entrem brises humides o entrem més vent terral, pot fer ballar el termòmetre. Dilluns, dimarts, situació pràcticament estancament, la massa càlida es manté sobre nostra, de la Península Ibèrica, a França, molt càlida. Les mínimes són molt més altes, pujaran 3-4 graus, estarem segurament mínimes 20, 21, 22, 23, i màximes, doncs, de 30, cap amunt, farà més calor, i gran part de la setmana que ve, doncs, el sol de justícia, caurà foc del cel, precaució i, sobretot, vigilin i protecció. Amb aquest sol serà infernal i tot plegat coincidirà doncs, amb els dies més llargs de l'any.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena,

0: amenizada con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
2: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
1: Hombres B.
2: Solo tengo amor.
1: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta, Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
3: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. Espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...
5: Radio Pineda.

Molt positiva, Pineda, de les jornades econòmiques que s'han celebrat al Centre Innova. L'Auditori de Pineda ha acollit aquest dimecres al matí aquestes jornades econòmiques, aquest any centrades en la intel·ligència artificial i el lideratge emocional. S'ha posat de manifest que la intel·ligència artificial és una realitat que canviarà la vida de les persones i que ha de permetre connectar clients i també de vendre més. També s'ha fet una taula rodona que han aportat una visió pràctica i diversa d'aquest aspecte. S'ha parlat d'adoptar la intel·ligència artificial perquè, diu, no queda una altra opció. D'altra banda, la regidora Carmen Montoya, regidora de Comerç i Mercats i Turisme, ha fet una valoració positiva de les jornades. Ha volgut destacar i valorar positivament la participació del públic. I també l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, ha dit que ha estat una bona oportunitat d'apropar coneixements en un format molt fresc. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina provocarà talls de trànsit a Pineda demà divendres i també a tot el Maresme. Pineda i tot el Maresme es prepara per viure aquesta jornada esportiva amb el pas de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina. Serà, insistim, demà divendres, un esdeveniment de nivell internacional. La N2 quedarà tallada al trànsit en el tram també que travessa Pineda, però també a tots els seus accessos i carrers propers. El dispositiu començarà a 2:45 de la tarda i acabarà al voltant de les 4. L'Hospital de Calella i també de Blanes permetran visites de mascotes a pacients amb cures pal·liatives. La iniciativa compta amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris. Els gossos entraran als centres hospitalaris amb un protocol específic. L'Ajuntament de Palafolls, també de la resta de pobles de l'Alt Maresme, demanen als propietaris de solars que els netegin, si pot ser, abans de Sant Joan, per prevenir els incendis forestals. I avui també us destaquem que hi ha una nova proposta a Calella, una ruta immersiva que permet redescobrir la història de Calella a través del mòbil. Tot això es fa descobrint l'evolució d'alguns espais emblemàtics de Calella, amb allò que s'anomena la realitat augmentada. Es pot fer a través del mòbil. I anem avançant propostes del cap de setmana a Pineda perquè l'actor Joan Pera actuarà diumenge a Pineda amb el monòleg Una estona amb Joan Pera. Serà, insistim, diumenge a 8:15 de la tarda a la plaça Espanya. Una proposta gratuïta, propera, plena de complicitat amb el públic. L'actuació s'inclou dins la programació de la Festa Major Petita i també de l'Estiueja't. Recordem que és una actuació gratuïta que podreu seguir a la plaça Espanya diumenge a la tarda. I membres del Mamelló de Pineda han visitat una interessant exposició a Vilassar sobre la pesca al Maresme. Han estat convidats per l'associació Bric Barca de Vilassar per visitar aquesta mostra, una iniciativa col·lectiva de recuperació i de posada en valor del patrimoni local. La mostra es pot veure fins al 25 d'octubre al Museu Enric Monjo de Vilassar. També us destaquem que el CAU de Pineda organitza la revetlla de Sant Joan de la plaça de les Mèlies. La revetlla començarà a 8:45 del vespre amb l'arribada de la flama del Canigó i es posen a la venda els tiquets per participar en aquesta revetlla de Sant Joan. Recordeu, els podeu comprar a la botiga Herbes. S'ha fet també la reunió preparatòria per aconseguir el repte de baixar la flama del Canigó fins a Pineda corrent. Un grup de pinedencs també tornaran a fer aquesta fita de portar la flama del Canigó des del cim d'aquesta muntanya fins a Pineda. Ho faran corrent fent relleus. I ho recordem, doncs, una vegada més, que Pineda es prepara per viure la Festa Major Petita, que comença justament demà divendres. S'allargarà fins al dia 24. Els actes ja començaran amb la revolta gegantera, una cercavila nocturna amb els gegants de Pineda i la Bufant Fort Street Band. Serà demà divendres a partir de 9:45, amb sortida des de la plaça de Catalunya. I el temps, que ve marcat una vegada més per la bonança, bon temps, molta calor, que s'anirà, doncs, allargant aquests propers dies. Per tant, estiguem atents també a aquestes altes temperatures que tindrem, sobretot a les hores centrals del dia. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: En el restaurante El Reno, el chef Raimundo organiza una gran verbena de San Juan, como siempre, con una vaca entera asada al aire libre para la cena, amenizada con varios artistas conocidos, con autocar gratuito para clientes y amigos de Pineda. Restaurante El Reno, en la carretera de Lloret, 972-370-593. Diferentes atracciones para los más pequeños y también para los más atrevidos con El Toro Mecánico. Además, un gran sorteo de 1.000 euros. Llame, reserve e infórmese en el 972-370-593.
3: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Buhos, Doctor Prats, els Catarres, Ginestar, Oques Grasses, La Pagatina i molts més a la revetlla de Ràdio Pineda amb Color Mediterrani. Aquesta revetlla de Sant Joan, des de les 8 del vespre, balla amb els millors grups i bandes de proximitat. Música de la Terra amb Color Mediterrani, només a Ràdio Pineda, 94.6 FM i a radiopineda.cat. La revetlla de Sant Joan més mediterrània.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.